0: han endut i a partir d'aquí pues, jo no sé més què ha passat.
1: Això és el que explicava Héctor Ibar, que és el president de l'Europa, en declaracions a BTV, i com dèiem, això hauria passat en un desplaçament a camp contrari, a Alcorcón, i just després de l'episodi viscut a Elx per un aficionat del Barça. Susana Ruiz, bon dia.
2: Bon dia. Segons el comunicat, un aficionat de l'Europa hauria patit una actuació policial desproporcionada. Els agents l'haurien agafat pel coll, llançat a terra i colpejat, i li haurien intentat obligar a dir que és espanyol. El club assegura que davant d'aquest episodi els aficionats de l'Europa haurien abandonat l'estadi.
1: Junts i Esquerra Barcelona el que han fet és condemnar aquesta actuació.
2: Ho han fet a través de la xarxa X. El candidat del Juntaire, Jordi Martí, ha piulat prou agressions i prou impunitat i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany també a X ha qualificat en el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.
1: Ara bé, el delegat del Govern a Catalunya, Carles Prieto, assegura la xarxa que té informacions contradictòries.
2: I per això demana prudència i evita treure conclusions precipitades. Afirma Prieto que ha parlat amb el president del club, pel qui té tot el respecte, però també amb els estaments implicats que li han donat una informació que no coincideix amb aquesta versió.
3: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: En només 10 anys a Catalunya s'ha disparat un 70% el nombre de menors de 6 anys atesos als centres d'atenció precoç de la Generalitat. Aquests centres atenen infants amb trastorn del desenvolupament, com ara el trastorn de l'espectre autista o el dèficit d'atenció. Èlia Pijoan, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Èlia, quins són els motius que expliquen aquest creixement?
4: Principalment ha millorat la detecció dels casos, sobretot entre els infants més petits, que des de fa temps són diagnosticats abans d'arribar a l'escola. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació en declaracions a CIR Catalunya.
5: A veure, nosaltres creiem que hi ha una detecció molt bona actualment i que això fa que hi hagin més casos perquè hi ha una bona detecció i hi ha una detecció primerenca molt important.
4: Des de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç apunta a l'auge de la criança sobreprotectora dels pares, impulsada per les publicacions a xarxes. I pel que diuen les dades, un de cada quatre infants escolaritzats l'any passat entre els 0 i els 6 anys van ser atesos en aquests centres especialitzats. El 2021 en van ser més de 44.200 i el 2025 gairebé 57.000.
1: Més infants atesos vol dir també més temps d'espera per tenir un diagnòstic. La mitjana actualment és de 40 dies, 7 més que l'any passat.
4: Exacte, quan la mitjana de dies d'espera era de 33 dies. Fa dos anys el temps d'espera també se situava en 40 dies. Segons Gemma García, presidenta de la Unió Catalana d'aquests centres, cal atendre els infants quan i com toca per reduir les llistes d'espera. També reclama més recursos.
6: Evidentment que les llistes d'espera, que les freqüències, que les cobertures han de millorar i considerem que els recursos per part del Departament de Drets Socials i Inclusió ha d'estar ajustat a aquestes necessitats per continuar garantint un servei de qualitat a tots els infants i les famílies que així ho necessitin.
4: Malgrat tot, el nombre de CDIAPs existents no ha variat gaire en els darrers anys. Hi ha 6 més que el curs passat. Actualment, 1.800 professionals treballen en els 103 centres que hi ha a Catalunya i a cada un d'ells li corresponen 30 nens.
1: I Foment del Treball demana que es garanteixi el futur de la planta de SEAT de Martorell malgrat les incerteses sobre el futur de la marca SEAT dins del grup Volkswagen.
2: La patronal aplaudeix de moment el posicionament que ha tingut tant la companyia com el representant sindical de la planta.
1: En té més detalls el Xavier Balló.
7: Foment defensa la continuïtat de la marca SEAT i confia que les condicions del mercat i les regulacions europees ho permetin, però posa la prioritat en que es garanteixi el futur industrial de la planta de Martorell i que es consolidin els 13.000 llocs de treball, sigui quin sigui el projecte. Josep Sánchez Llibre és el president.
8: Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
7: Foment defensa que la inversió de 10.000 milions d'euros que s'ha fet per accelerar l'electrificació a Espanya fa que l'aposta de Volkswagen per Martorell hagi de ser a llarg termini i que ha de tenir continuïtat per posar Catalunya al centre de la indústria europea de l'automòbil.
1: I si sou dels que cada dia passeu per l'estació de Plaça Catalunya, sapigueu que avui reobre el passadís del metro, el que permet fer el transbordament entre les línies 1 i 3 i l'estació.
2: Les obres han acabat, els passatgers ja no hauran de fer el canvi pel carrer travessant tota Plaça Catalunya, se'n veuran beneficiades unes 43.000 persones cada dia. D'altra banda, avui també es normalitza el servei al tram La Sagrera-Bon Pastor de la L9-10 nord del metro.
1: I tres persones han mort ofegades aquest cap de setmana a les platges catalanes. Des de l'inici de temporada ja són 26 les persones que han perdut la vida. És la xifra més alta registrada des del 2019.
2: Les últimes tres víctimes són un home francès de 78 anys que va morir dissabte a la tarda mentre es banyava a Lloret de Mar, un turista britànic que va saltar també dissabte d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou, i un altre home francès de 69 anys que es va ofegar el mateix dissabte a la platja de Cala Rovellada, a Colera, a l'Alt Empordà, on no hi havia servei de vigilància.
1: Són les 6:56. I el Barça goleja Mestalla i ja és líder en solitari, Nil Solà.
9: Imparable aquest Barça de Hansi Flick. Gisela, molt bon dia, que hi va guanyar per 0 gols a 5 a Mestalla. Un festival golejador, que és el que ja ens té acostumats aquest equip aquesta temporada. 0 a 5 amb doblet de Rafinha, que porta 6 gols en només 4 jornades, doblet de Lamine Yamal i també gol de Fermín, que està completant un gran inici, que a més va donar dues assistències, les mateixes que Dani Olmo, que va ser suplent, però quan va entrar pel futbolista del Campilló va demostrar que aquest Barça tindrà més fons d'armari que mai. L'únic punt negatiu, la fractura nasal d'Eric García, però en principi s'espera que amb l'ús de la màscara no s'hagi de perdre cap partit, només el de dimecres contra el Feyenoord, pel qual ja estava sancionat. El Barça s'entrena avui i tornarà a la competició dimecres a la Champions a 6:45 contra el Feyenoord.
1: I l'Espanyol empata 1 contra el Sevilla amb un gol in extremis de Marcos Fernández. Elena de Diego.
10: El jove de Cambrils s'ha estrenat com a golejador a primera al minut 98, igualant un partit en què l'Espanyol, que ha jugat amb un jugador més que el Sevilla durant 30 minuts, l'han anul·lat un gol. Edu Expósito ha criticat la disparitat de criteri arbitral.
11: Ya son bastantes, yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy, más la sensación de que siempre pasa lo mismo contra nosotros y estoy un poco cansado de esta situación ya.
10: Amb aquest empat, els pericos es col·loquen onzens a la classificació amb 4 punts.

0: de la Ronda Litoral, amb retencions en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
2: El segon imprescindible, el transport públic sense incidències, i el tercer, el temps.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Encara ens queden un parell de jornades de temps radiant i amb calor força agobiant. Les temperatures ja no pujaran més, però avui pràcticament no baixaran respecte a ahir. Ara tenim 25 graus de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. El dia serà assolellat, no hi haurà núvols destacables i la temperatura pujarà ràpidament i la major part del país tindrà màximes durant la tarda de 35 a 40 graus, entre els 30 i 35 a les valls del Pirineu i arran de costa. Durant la tarda, el vent de marinada bufarà de moderat a fort.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
6: Hoy por hoy, Catalunya.
2: Com explicàvem, comença el curs escolar amb moltes incògnites pel que fa als mestres. El govern va signar un pacte a finals de curs de l'any d'aquest any amb tres sindicats per avançar en aquestes i altres reivindicacions. Repassem amb la Soledad Domínguez què serà diferent aquest curs i què està encara pendent de resoldre, Soler.
7: El clan per reduir el nombre d'alumnes per aula no s'ha atès. El govern diu que el 96% dels grups d'I3 hi haurà menys de 20 infants i que el 98% dels de primer d'ESO no supera el límit legal de 30. La reducció progressiva ha de començar el curs vinent, però no amb l'ambició que voldrien Usteco o la CGT, que demanen un màxim de 15 alumnes a primària i 20 a la resta d'etapes. Si s'han incorporat 1.100 professors extra, dels quals la meitat estaran a les noves aules d'acollida, i també 531 educadors o integradors que atendran els alumnes amb més dificultats. A més, la meitat dels centres educatius tindran una infermera de referència.
2: En el capítol dels salaris, però, Soler, sí que hi ha canvis.
7: Els docents cobraran enguany 1.500 euros més que el curs passat, uns 800 els van cobrar ja el passat mes de maig i els altres 700 els rebran a partir de l'octubre. Aquests increments seguiran de forma que el 2029 els docents guanyaran uns 8.500 euros anuals més. Els que mantenen les protestes diuen, però, que no està garantit que no continuïn perdent poder adquisitiu i demanen que el sou es lligui a l'IPC. Els docents volen també cobrar per tota la feina que fan i que les hores que dediquen, per exemple, les colònies, es paguin com a extra. El govern els ofereix, de moment, 50 euros per nit.
2: I tot i que la consellera Niubó demanava un parèntesi, són ara els sindicats els que estan marcant el ritme. Susana Ruiz, bon dia.
8: Bon dia. L'assemblea de docents vol que s'aprofiti la vaga per fer assemblees i debatre sobre el llistat de peticions que volen traslladar al departament. Treballen amb un document amb 7 eixos, que inclou salaris, alumnes per aula, defensa del català, democràcia, i que es pot resumir amb una xifra.
9: Es reclama, doncs, aquesta inversió del 6% del producte interior brut, com així diu la LEC, no? El que es demana és que hi hagi un compromís, no només del govern, sinó també a nivell nacional, doncs, de tots els partits polítics del Parlament, aquest 6% en el pressupost d'educació.
8: És el que deia Rubén Satorra, membre d'aquesta assemblea, que el pròxim 19 de setembre vol aprovar també un nou calendari de mobilització.
6: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
2: Però hi ha més coses. Junts per Catalunya reuneix avui el seu grup parlamentari per preparar l'inici de curs polític a Catalunya, mentre el Parlament seguirà fent oposició al govern de Salvador Illa. A Madrid el seu paper serà decisiu.
8: Decisiu perquè Pedro Sánchez pugui acabar complint o no els compromisos més importants que ha adoptat amb Catalunya, com ara el finançament. Des del govern asseguren que si Junts sabe a negociar hi pot haver marge per millorar els acords existents.
2: Més detalls, Xavier Balló.
10: El paper de Junts serà capdavant dues qüestions fonamentals que s'han d'aprovar en els propers mesos, com són la condonació del deute del Fla, a la que Junts s'hi posa de cara, i el finançament, amb el qual manté una distància aparentment inamovible. Des del govern català, la consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que si el partit s'implica en la negociació, quan el model arribi al Congrés, el govern espanyol podria oferir alguna millora, però que ha de fer una proposta pragmàtica. Declaracions al diari Ara.
11: Si hi ha voluntat, és evident que sí. Ara, no hi haurà un concert econòmic. És inviable. Ara bé, entre això, bloquejar i el nou model, doncs veurem si hi ha elements de millora. No? Jo crec que aquí Junts també ha de fer un treball tècnic-polític des del pragmatisme.
10: La posició decisiva de Junts al Congrés es compaginarà amb l'oposició pura que des de l'inici del mandat està fent el grup a Catalunya i que així ho intentaran traslladar en el debat de política general de finals de setembre.
2: D'aquí una estona escoltarem que hi té dir sobre tot plegat. L'expresidenta de Junts i també del Parlament, Laura Borràs, que serà a l'Aquí Catalunya a partir de les 9. I aquest dilluns reobre el passadís de connexió entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
8: Ha estat tancat durant 2 mesos per obres. S'han renovat tots els elements a l'intercanviador i s'ha retirat l'amiant del passadís. Pel que fa al servei al tram compartit de les línies 9 i 10 entre la Sagrera i Bonpastor, els trens hi circulen amb normalitat des de la primera hora d'aquest matí.
2: Són les 7:57. Arnau Montserrat, bon dia.
12: Bon dia, Gisela.
2: El Barça ja és líder en solitari després de golejar el València a Mestalla.
12: Victòria per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i els gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
13: Lamine Yamal busca bona passada per sota les cames, però se l'endú de rebot. Segueix la pilota per Gordon, enrere per Fermín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
12: És líder amb 12 punts, 2 més que l'Alavés, que és segon, i 3 més que el Real Madrid. Quina meravella, exclamen a l'Esport, o maneta de líder a Mundo Deportivo. La mala notícia, Eric García es va fer una fractura nasal amb un cop involuntari, precisament amb Rodri. És la mateixa lesió del novembre de l'any passat al camp del Bruges.
2: I l'Espanyol, que empata 1 contra el Sevilla.
12: Amb un gol in extremis de Marcos Fernández, Edu Expósito va criticar el gol que el VAR abans va anular als blanquiblaus.
14: Yo, sinceramente, me siento muy perjudicado hoy.
12: A segona divisió, avui juga el Sabadell a casa contra el Córdoba a 8:45.
2: I l'Europa denuncia una nova agressió a un aficionat per portar una estelada.
12: Els fets van ocórrer durant el partit contra l'Alcorcón. El club barceloní va fer un comunicat explicant que, segons diversos testimonis, un aficionat europeista va ser objecte d'una desproporcionada actuació d'uns agents de la Policia Nacional pel fet de mostrar una bandera estelada. Segons els testimonis, els agents el van agafar pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. A més, relaten que li van requisar l'estelada i fins i tot el van voler obligar a dir que era espanyol.
2: Gràcies, Arnau, i acabem amb música.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Y en los deportes, Tony López, termina la jornada 4 de Liga con el Getafe, Celta y el Elche Real Sociedad. Una jornada que deja al Barça líder con pleno de victorias. El Alavés es segundo, firmando el mejor inicio de su historia. Ayer en Carrusel, Pablo Ibáñez hablando de Lucas Boyé y Mariano.
2: Es una garantía tener dos delanteros así, que da igual los balones que le eches, que se van a pegar por ti, chocan contra los defensas como si fuera el último balón. Que
1: mañana, por cierto, que empieza la Champions. Y en el Abierto de Estados Unidos de tenis, victoria de Carlos Alcaraz contra Tommy Paul. Jugará mañana martes cuarto de final del US Open contra Ben Shelton.
3: 8:20, 7:20 en Canarias.
4: Cadena SER. SER Tarragona, Ràdio Reus.
5: Formació professional. Estudis que et preparen per encaixar en la vida real. Visita'ns al carrer Joan Serra i Vilaró. Últimes places. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
6: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
7: La verdad puede enfermar, pero no morir.
6: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
5: ¿Qué significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, ja saps què estudiaràs? Tu, i si començo per una FP? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb la nostra varietat de cicles i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Visita'ns al carrer Joan Serra i Vilaró. Últimes places. Ilerna. En futur reivindicatiu.
8: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
9: Bon dia, hi ha un nou incident amb una estelada en un camp de futbol. És el que denuncia el Club Esportiu Europa. Hauria passat en un desplaçament al Corcón quan la policia hauria agredit un aficionat que duia la bandera. Junts i Esquerra demanen explicacions i el delegat del govern a Catalunya apel·la a la cautela perquè té versions contradictòries. Notícia que ara ampliem, però abans tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència?
10: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. Tenim paciència sobretot per aquest accident a la C-58 on continua un carril de circulació tallat a Montcada i Reixac en sentit Barcelona i on es fan retencions de fins a 5 quilòmetres des de Ripollet. Per altra banda, també trobem molta intensitat amb retencions a la B20 des de Santa Coloma de Gramenet fins a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat a causa d'un vehicle avariat que a hores d'ara ja s'han retirat. Per altra banda, també tenim força intensitat a la Ronda Litoral on hi ha cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta en sentit sud, però també des de Montjuïc fins a la Barceloneta en sentit nord. De moment, això és tot des de el RAC. Paciència i bon dia.
9: El segon imprescindible, el transport públic, aquesta hora normalitat, i el tercer, el temps. Avui es manté la prohibició d'entrar a espais naturals com la Baronia de Rialp i la Serra del Montroig, tots dos a la comarca de la Noguera, per alt risc d'incendis, en un dia en què seguirà fent molta calor. Jordi Carbó.
11: Un dia més, la calor serà força agobiant arreu de Catalunya. Ja no pujaran les temperatures respecte als darrers dies, però pràcticament no baixaran. Ara tenim 25 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. El sol estarà present a tota hora, en un dia radiant, amb una mica de calitja, i temperatura pujant ràpidament, màximes de 35 a 40 graus a la major part de Catalunya, entre els 30 i 35 a les valls dels Pirineus, també a la línia de la costa. Durant la tarda fins que arribi la nit, el vent de marinada bufarà de moderat a fort.
8: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
9: Nova agressió policial a un aficionat que duia una estelada, això és el que denuncia el Club Esportiu Europa. Hauria passat en un desplaçament a camp contrari, al Corcón, després de l'episodi viscut a Elx per un aficionat del Barça. Ara l'equip de Gràcia ha volgut fer públic un nou incident molt similar. Susana Ruiz, bon dia.
12: Bon dia. Segons el comunicat del club, un aficionat de l'Europa va patir una actuació policial desproporcionada. Els agents el van agafar pel coll, llançat a terra i colpejat, i van intentar obligar a dir que és espanyol. N'ha parlat el president de l'Europa, Héctor Ibar, a BTV.
13: Fora de Catalunya és una bandera que genera molt animal. Versió. Llavors, pel que sembla, l'agent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí jo no sé més què ha passat.
12: El club assegura que davant d'aquest episodi els aficionats de l'Europa haurien abandonat l'estadi.
9: Junts i Esquerra Barcelona han condemnat l'actuació, ho han fet a través de la xarxa X.
12: El candidat del Juntaire, Jordi Martí, ha piulat prou agressions i prou impunitat i ha instat a PSC i PSOE a fer un pas endavant en aquest sentit. Elisenda Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.
9: Ara bé, el delegat del Govern a Catalunya, Carles Prieto, assegura que les xarxes té informacions contradictòries.
12: Sí, per això demana prudència i que s'eviti treure conclusions precipitades. Afirma Prieto que ha parlat amb el president del club, pel que diu que té tot el respecte, però que també ha parlat amb els estaments implicats que li han donat informació que no coincideix amb l'altra versió.
8: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
9: Els preus dels lloguers en ciutats com Barcelona ja impedeixen als joves viure al lloc on estudien. Això és el que denuncia la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques. De mitjana, el preu per llogar un pis a Barcelona se situa als 1.100 euros mensuals actualment, una habitació 600, segons la consultora especialitzada Life for Life. Informació de Pau Puig.
14: Des de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques adverteixen que si la crisi de l'habitatge no canvia radicalment, cada vegada seran més els joves que no podran accedir a la universitat, no pels preus d'aquesta, sinó perquè no podran pagar-se el pis. A Barcelona només la Universitat Autònoma ofereix allotjament. Nelly de Falcó és la directora de la Vila Universitària.
15: Els estudiants que marxen de Vila, doncs aquest any doncs no han marxat tant i ens han renovat més els contractes, amb la qual hem tingut menys places dedicades als estudiants de nou accés.
14: La Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona només tenen una pàgina web per orientar els alumnes a l'hora de buscar pis.
9: I el nombre d'actuacions dels bombers al medi natural ja supera les 1.400 des de principis d'any. Són 163 més que l'any passat per aquestes mateixes dates.
12: Des de Bombers alerten que si bé fa uns anys els rescats i els salvaments es concentraven en determinats mesos de l'any, els canvis en les condicions meteorològiques ja els obliga a actuar durant tot l'any. Aquest 2026 els rescats han crescut els mesos de gener, abril i maig, quan no solien actuar amb tanta freqüència. Oriol Vilalta és el cap del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat.
16: Va consolidar una tendència que ja no només fem els pics d'actuacions en mesos consolidats com a l'estiu, sinó que es dona també a la resta de mesos.
12: On més treballen els bombers és a muntanya. 935 rescats fins a finals d'agost, és un 15% més que l'any passat.
9: I un home ha quedat en estat crític en llançar-se pel balcó d'un quart pis a Barcelona després d'apunyalar tres persones i autolesionar-se.
12: Els fets van tenir lloc diumenge al matí en un pis de la Gran Via, al districte de Sants-Montjuïc, on hi vivien tres homes. En l'incident també hi ha una dona implicada, parella d'un dels ferits. Els Mossos d'Esquadra mantenen obertes totes les hipòtesis.
9: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
12: Els sindicats d'educació demanen complicitat a les famílies durant la vaga de demà, coincidint amb el primer dia de curs. Els demanen que en la mesura del possible no portin els nens a les escoles. Això ho llegim al diari Ara. El periòdico explica que els hospitals catalans de Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia per tractar l'Alzheimer. La tècnica consisteix en millorar el drenatge dels ganglis linfàtics per netejar el cervell de l'acumulació de proteïnes relacionades amb aquesta demència. I una nova dada terrible referent a l'emergència climàtica, l'aigua del Mediterrani va assolir els 28 graus i mig el 13 d'agost, segons l'EMET. Ho llegim a l'Avantguard. Aquest disbarat és el valor més alt registrat mai des de 1940, quan es va començar a fer aquest seguiment.
9: 8:27.
17: Aprofita els últims dies del 15% extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins al 7 de setembre. Conforama.
18: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
9: Arnau Montserrat, hola de nou.
19: Hola, Gisela.
9: Maneta del Barça Mestalla.
19: Victòria per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i els gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
20: Lamine Yamal busca bona passada per sota les cames, però se l'endú de rebot. Segueix la pilota per Gordon enrere per Fermín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
19: El Barça es lidera amb 12 punts, dos més que l'Alavés, que és segon, i tres més que el Real Madrid. La mala notícia, Eric García es va fer una fractura nasal amb un cop involuntari amb Rodri. És la mateixa lesió del novembre de l'any passat al camp del Bruges. Entrem en setmana de Champions. Avui roda de premsa de Mourinho abans del Madrid-Inter de demà. El Barça juga dimecres contra el Feyenoord.
9: I l'Espanyol empata 1 contra el Sevilla.
19: Amb un gol in extremis de Marcos Fernández, Edu Expósito va criticar el gol que el VAR abans va anul·lar els blanquiblaus.
21: Yo sinceramente me
0: siento muy perjudicado hoy.
19: A segona divisió, avui juga el Sabadell a casa a 9:15.
9: I en motor, Toni Bou fa història.
19: Aconsegueix el seu mundial número 40, el 20è outdoor a la Fórmula 1. Antonelli s'imposa a Monza en un històric triomf sortint 19è i tanquem amb la derrota del Barça a la final de la Supercopa de Futbol Sala, triomf del Pozo Murcia 5-4.
9: Gràcies, Arnau.
19: Fins ara.

0: Bon dia. Entre bon dia. Aquest gol de Johan Cruyff narrat per Joaquim Maria Puyol a la Ràdio Barcelona. I aquest altre de Lamine Yamal, narrat pel Bermúdez.
1: És boníssima, Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Han passat 50 anys i 15 narradors que han celebrat, que hem celebrat, 70 títols del Barça. 70. Les 5 Copes d'Europa i 20 lligues de les 29 que té el Barça al palmarès. La última fa pocs mesos, amb Hansi Flick. La primera fa molts anys, la de l'Urruti t'estimo.
2: Mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 a la segona, que amb la pilota Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo!
3: Atrapat! A més, i dos de futbol en català. Atrapat! Esteu a la Bucarest! Campió de la Copa d'Europa.
4: Aquí a part, a punt de veure l'atac per la posició Julià de Gary Necker, se n'assurma de Gary Necker, centrada Gary Necker, el segon pal, el cop de cap, la pilota s'hi treu, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol. Ho ha lluitat molt bé aquesta falta, eh? S'imagina que marca el Barça i el Guardiola torna a entrar al camp, abraçar els jugadors.
6: Oh, que meravella.
5: Això es podia...
7: Estoy con para Vaquero, que la parará y empalmará Koeman.
8: Vaquero, Koeman, chute, Koeman!
9: Continua pentinant la cresta! Golàs de Leo Messi!
10: Tu, meu amigo, Nil! Nil! Acaba de donar la Lliga de Campions al Barça!
11: Campions, campions! Campions de Lliga! Ni l'Atlètic ni el Madrid! Ni l'Atlètic ni el Madrid! El Barça ha guanyat la Lliga!
12: Vaselina de Messi! Aixecant la pilota per sobre de Pau López! Travessell cap a dins! Aplaudiments i ovació al Villamarín! Escolteu perquè està ara mateix cantant el Villamarín el nom de Messi! Increïble! El gol que acaba de fer! Leo Messi, una altra obra d'art per la inacabable llista que ens ha deixat durant tota la seva carrera!
13: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Per acabar de culminar la Lliga d'un Barça de Hansi Flick que vol establir la seva pròpia dinastia, d'un regnat que comença de la mà de l'entrenador alemany i sostingut per la Masia.
14: Me l'ha deixat, però Ferran pot fer el segon pic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, quina meravella! Quin festival! Quina alegria! Que feliços som!
15: Marco Rafiki! Passada espectacular de Pedri entre línies. Crec que en aquest cas ni molt menys és fora de joc. La passada és increïble, però que fàcil que se'n va Rafinha donar i Simón.
0: 50 anys, 15 narradors, 70 títols del Barça, 5 Copes d'Europa, 20 lligues. Aquests dies estem de celebració a SER Catalunya. Ràdio Barcelona va ser pionera, transmetent en català, i es manté com l'única que ofereix la possibilitat d'escoltar el Barça en dos idiomes. Puyol ens va obrir camí, i com ell mateix ens va explicar un dia el que t'hi jugues, els que hem vingut després no hem parat de caminar.
16: Aquella transmissió la vaig fer en aquesta casa i jo només volia arribar al final. És a dir, poder dir, hem acabat, saps? Hem cobert els 90 minuts. Però a la mitja part el tècnic ja em va dir, la central de Ràdio Barcelona hi ha moltes trucades de molta gent emocionada. No perquè jo ho fes bé, que sovint no vaig ser gaire bé aquell dia, sinó perquè era una manera de recuperar el català, i era una manera de recuperar-lo no en els espais per les elites, sinó pel gran públic, a través d'un vehicle tan important com el Barça i a través d'una cosa tan popular com el futbol. Per tant, diguem, des del punt de vista de la gent que no volia que el català es promocionés, això era una iniciativa que, com heu demostrat tots els que heu vingut després, tenia futur. I Déu-n'hi-do el futur que ha tingut.
0: Aquests dies, Flaqui, celebrarem els 50 anys de futbol en català. Ho farem de la mà de Catalunya Ràdio, amb programacions conjuntes que ens portaran, Flaqui, a tu i a mi, al Tot Costa.
6: Sí, senyor.
0: I al Jordi Costa i la Sònia Gelmà, al Que t'hi jugues.
6: Benvinguts seran.
0: El dimecres 16, al Barça Racing, farem una prèvia conjunta amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler des del Camp Nou. Catalunya Ràdio i Ser Catalunya. Ser Catalunya i Catalunya Ràdio. I contem amb vosaltres, que segur que teniu molts records d'aquests 50 anys de transmissions en català, 50 anys de títols del Barça. 606-32-72-11, 606-32-72-11, què és el que recordeu amb més carinyo? Quin és el vostre millor record? Per exemple, el Quim Molins, que abans de ser col·laborador nostre era i és molt oient de ràdio, però molt oient de ràdio, ens diu això.
8: Records de les meves hores de ràdio es centren sobretot en aquella banda radiofònica de poques emissores que era la freqüència modulada, la FM. La Ràdio Barcelona, de programació clàssica, matia per una mitja, i la de la FM era bestial, quasi una hora de música i aleshores normalment informació esportiva i publicitat de Núñez i Navarro. I els caps de setmana? Doncs els caps de setmana escoltar el Puyal, perquè jo almenys ho deia així, vaig a posar el Puyal. Apreníem un nou vocabulari de català aplicat al futbol en una generació com la meva, que no va tenir classes de català fins més o menys el 1979. I en aquell moment del postfranquisme, on els títols per diversos motius no ens acompanyaven molt, em queda el record dels partits d'aquella Recopa de Basilea de 1979, on molts anys abans de l'encara Messi, encara Messi, del Pizzi Sos Macanudo o de l'emocionant Urruti T'estimo, quan Reixac va marcar el tercer gol a la final contra el Fortuna, el Puyal va estar cridant com un boig. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, més de 20 cops, afegint un "ja sabia jo que no em fallaries, Charlie". Gol.
0: 606-32-72-11, el WhatsApp del Que t'hi jugues, per rebre les vostres notes d'àudio. Que t'hi jugues.

0: 12 i 14, el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Flaqui, Vermo, Vermo, Flaqui, us ho vau passar bé ahir a Mestalla, eh?
1: Ens ho vam passar molt bé. Vam passar una miqueta de calor, però ho vam superar a base de gols. La veritat és que el Barça ens fa xalar bastant.
2: És guapíssim, és guapíssim. Ara, començar la Lliga així, és que t'ho firma tothom.
0: Ara parlarem de la victòria del Barça a Mestalla, 0-5, amb el Jofre Mateu, amb l'Àlex Delmas, amb la Paula López. Abans, Anton Meana, què tal? Muy buenas.
3: Bon dia a tothom, com estàs?
0: Vuelve la Champions, mañana en el Bernabéu Madrid-Inter, i en unos minutos podrem escoltar en directe el que t'hi jugues a José Mourinho y a Kylian Mbappé.
3: Sí, sí, sí, es bastante sorprendente que el Madrid elija a un protagonista de este nivel para la primera rueda de prensa de la Champions. Es verdad que es el rival más potente que va a tener en su estadio en la fase liga de la competición. El equipo lleva entrenando desde las 10:30 de la mañana. También luce el sol aquí en Valdebebas. Temperatura agradable, aunque va subiendo a medida que pasan los minutos. Y sin Lunin, que no ha estado en el entrenamiento, aunque no cambia nada porque mañana va a jugar Thibaut Courtois, todo el mundo espera en la sala de prensa, que ya se va llenando, para escuchar a Mourinho, que se reencuentra con su Inter de Milán. Por primera vez se ve las caras en Europa con el Inter desde que dejó el Inter. Me parece un dato llamativo, lo desconocía, me lo ha comentado Tancredi Palmeri aquí en la sala de prensa, que nunca se ha enfrentado al Inter en Europa, lo ha hecho con la Roma en Italia, pero no en un duelo europeo. Es aquí en Madrid, pero para ellos Mourinho es lo máximo de lo máximo, para los del Inter, y es un reencuentro especial. Y luego Mbappé, que viene de fallar un penalti que le supuso al Madrid la derrota en el campo del Betis, y que tiene ante sí el reto de demostrar lo que Mourinho le ha pedido, que marque muchos goles, pero que sirvan para ganar títulos. Así que en breve comenzará aquí en Valdebebas la rueda de prensa de Mourinho y de Kylian Mbappé.
0: Escoltarem el que t'hi jugues a Mourinho i a Kylian Mbappé a la prèvia del Madrid-Inter. És el debut en Champions d'un Madrid que tiene bastantes bajas para mañana, entre sancionados y algún lesionado, ¿verdad?
3: Sí, sobre todo las tres del centro del campo por sanción son bastante importantes. Camavinga, que vio aquella famosa roja en el partido del año pasado que supuso la eliminación blanca en Alemania. También de aquel día sancionado Arda Güler, y viene con sanción del Manchester City Bernardo Silva. Por tanto, mañana tiene que rehacer el centro del campo José Mourinho, y sin ser una final, porque no lo es un partido importante. El Madrid viene de una curva que no esperaba, ya está tres por debajo del Barça de Hansi Flick. El Madrid fue incapaz de meterle un gol al Betis, y el Barça se descuida, casi le mete 8 al Valencia en Mestalla. Por tanto, hoy es la primera rueda de prensa, vamos a decir, un pelín complicada para José Mourinho, y mañana un rival de verdad, el Inter, que viene de remontar ante el Nápoles un 0-2 en la Serie A y que va a intentar asaltar el Bernabéu después de muchísimo tiempo sin poder ganar una Champions, como digo, desde el año 2010, que la ganó aquí con Mourinho de entrenador.
0: Antón, un abrazo fuerte, nos escuchamos en un rato.
3: Hasta luego.
0: 12-17.
4: ¿Qué te jugas?
0: Santi Ovalle, què tal, com estàs?
5: Bon dia.
0: Com respira el vestidor del Barça després del 0-5 a Mestalla?
5: Exultants, la veritat. Creuen que és una temporada per fer història i estan molt contents en com ha anat tot des de l'inici de temporada, la majoria en plena forma, els que no tenen tants minuts amb ganes de demostrar que poden ser titulars. Ahir vam veure, per exemple, Dani Olmo, que li ha guanyat Fermín el lloc, lògicament perquè està jugant de nassos, però surt i fa dues assistències, i amb aquesta competència interna que és sana, però que marcarà la temporada.
0: Ho vam explicar al Carrusel, també el que t'hi jugues Barça, Eric García es va fracturar el nas, entenc que jugarà amb màscara, dimecres no perquè està sancionat, però diumenge ja podrà jugar?
5: De fet, està entrenant a aquesta hora amb la màscara famosa ja, o sigui que és de ferro aquest.
0: És una màscara que ja va portar la temporada passada, perquè també es va fracturar el nas, sí, i ens va explicar el Nil Sol a la retransmissió, el que t'hi jugues Barça, que va allargar el portar-la per una qüestió de superstició, sí. Quan ja no calia que la portés, ell se la va continuar posant per superstició.
6: El bo és que no ha hagut de tornar a invertir en la màscara.
1: Clar, ja la tenia.
6: Sí. Va bé, home, poder aprofitar les coses, no? Poder aprofitar el material. Cui, què més vols?
0: Tu també saps el que és partir-te la cara.
6: Sí, clar, evidentment, no? Si ens l'anem tornant.
0: Flick està content, no?, amb el que està veient. Destaca molt la qualitat dels entrenaments.
5: La qualitat dels entrenaments, destaca molt la capacitat que té l'equip per dominar els partits des del principi fins al final. Són 17 gols en 4 partits la temporada que començàvem sense un nou pur, un davanter centre després de tot l'estiu de Julián, i considera que l'únic que queda és polir moments en què no cal anar a l'atac, però està encantat i creu que es fan partits perfectes.
4: Estic convençut sobre com podem jugar i avui ha estat un partit quasi perfecte. Res és perfecte, sempre pots millorar. Si fos així, podríem deixar de treballar. Per això, per exemple, anant 5-0, continuem atacant i potser a vegades és millor calmar el joc i poder tenir més espais.
7: Stay a little bit calm and then you get more spaces.
5: Se'l veia, de fet, durant el partit, que hi ha un moment en què tira Rafinha una llarga i comença a córrer.
0: 50 metres de sprint.
5: Sí, però ell i va tirar cap enrere, va començar a cridar els jugadors, com dient, però calmeu-vos, si no, no cal anar-hi. No cal... Ara el que toca és tocar i dormir el partit. Però bé.
0: Home, això ha arribat Rodri, no?, entre altres coses.
5: Sí, i és un regal per Hansi Flick, que està, jo diria que està enamorat de Rodri com a futbolista.
7: We are happy that he's
4: estem molt contents de que Rodri estigui amb nosaltres a l'equip i vosaltres podeu veure que tot el que fa en pilota, el que fa al camp, té sentit. Dóna estructura a l'atac amb la pilota, però també sense. En Rodri és increïble, no només al camp, també al vestidor. És un líder absolut i per això és fantàstic tenir-lo.
7: Absolute leader, and this is good to have him.
5: De fet, estava previst que fos suplent. I després d'una cosa que va passar...
0: Quina cosa?
5: Desvetllarem a la contracrònica.
0: Ah, val.
1: Com es fa promoció de la selecció?
0: Sí, clar. La gent està connectada tota l'estona, el que t'hi jugues. Molt
5: després
0: bé, Santi.
5: Després d'una cosa que va passar i que explico a la contracrònica...
2: Desburde la publicitat!
0: No.
1: És tremendo.
5: Va pujar a l'11 titular.
0: Doncs estarem atents a la contracrònica.
2: Però abans saps que la qualitat es nota en els acabats i, de fet, a MCAT.cat, a MCAT Group, hi tenen els millors materials per la construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria, assessorament, materials sostenibles i els preus més competitius. Ja ho pots trobar a mcat.cat.
5: El que sí que han trobat la manera de jugar junts són Pedri i Rodri. Així ho va explicar el propi Pedri després del partit.
8: Bien, muy bien. Muchos dicen que no somos compatibles, que no sabemos jugar juntos, pero no, todo lo contrario. Creo que jugar con Rodri es muy, muy fácil, es un jugador que bueno, pocas veces lo ves perdiendo una pelota y bueno, nos vamos a llevar muy bien seguro.
5: És un dels debats que hi ha, perquè la selecció és veritat que no han casat gaire junts, però per nassos han de jugar plegats perquè jugaran 60 o 50 partits aquesta temporada junts sobre el terreny.
0: Pedri va sortir ovacionat de Mestalla, igual que Fermín. Cridava l'atenció, eh? Primer la golejada del Barça, els xiulets cap a Peter Lim i tota la directiva del club i els aplaudiments dels jugadors del Barça. O sigui, això t'ho diuen fa 15 anys i al·lucines. O no, Jofre Mateu, com estàs?
9: Hola, què tal? Molt bé,
0: bon
9: dia.
0: Paula.
9: Sí.
10: Bon dia.
0: I ara saludarem a l'Àlex del Mas. Què tal, Àlex?
11: Bon dia, molt bé.
9: Sí, sí, l'ambient a Mestalla, evidentment, no és gaire a favor del València i dels jugadors. Molt sorprenent que sortissin ovacionats, però és que la superioritat va ser tan gran, tan gran, que s'acaben tenent. I el que diu Pedri, ja estic molt d'acord, fixa't que fins i tot li fa una mica de gràcia, no? Aquest debat és que sona una mica ridícul, no? Que Pedri i Rodri no puguin casar.
0: De fet, tu a la columna de La Vanguardia destaques que Rodri allibera a Pedri de moltes funcions tàctiques defensives i això fa que brilli més amunt.
11: Sí, sí, sí. De fet ahir, és a dir, posicionalment això es veu molt clar. Ja es va veure als minuts davant del Rayo i ahir es veu des del primer minut. És a dir, Rodri, ell està habituat a jugar com a mig centre únic i això ho està aprofitant el Barça. Era la gran incògnita si el Barça mantindria aquest mig al camp amb tres alçades o Pedri aniria cap a dalt. I ahir es va veure que Pedri puja una mica la seva posició, però no li canvia la seva manera de jugar. És a dir, ell pot venir a recollir sempre que cregui oportú, ell es pot moure per al camp, però sí que li resta, diguéssim, responsabilitats defensives i el fa estar més a prop de l'àrea. És a dir, per mi no és casualitat que ahir vegi porteria. I al primer partit amb Rodri, Pedri veu porteria. Per mi no és una casualitat, sinó que ja està partint des de més a dalt.
0: Paula.
10: No, jo també el que vaig veure com a comportament d'aquests dos migcentres és que moltes vegades Pedri i Rodri jugaven junts. Sí que és cert que després Pedri podia guanyar tota aquesta llibertat, no, de moviment, però en molts moments del partit jugaven junts com per atraure, com per fer sortir els jugadors del València i que després Pedri doncs pogués aprofitar aquests espais.
2: Uf, és que té una passada en llarg, Rodri.
10: Sí, és que és descomunal.
0: Heu arribat els dos que vau veure el partit de Rodri en directe enamorats,
2: ell més,
0: eh?
2: Ell
1: ahir em va esbroncar per com havia sortit jo d'enamorat de Rodri. Em va dir que no li digui que bueno...
2: És que el que li vaig dir...
1: I avui em sorprèn que està més enamorat
2: que jo. No. Jo el que ahir només he dit és que a mi el que em flipa és que crec que encara està al 70%.
10: Sí.
9: Jo hi esperava un rendiment més baix de Rodri. Realment, és veritat que el rival va ajudar. Li va anar bé a Rodri l'amable rival, que diria
2: l'Aribal Bas.
0: Tu m'has arribat a dir, Flaqui, que veient-lo al camp fa la sensació que juga ell contra els seus fills.
1: Sí, ara has fet un spoiler de la meva secció.
0: Ah, val, doncs no dic res més. Va, a les notes del professor Flaqué, estigueu atents. Perdó per l'espoiler.
9: Tots són ganxos.
12: La passa del professor Flaqué. Excel·lent.
1: El plaer de veure jugar aquest Barça. 3 manetes en 4 partits, 17 gols a favor, infinitat d'ocasions, combinacions dignes de la millor geometria, rematades impossibles, ritme alt, pressió per recuperar ràpid, alternar paus amb vertigen, una fam que no té aturador, vocació ofensiva, gols, gols i més gols. Acaba un partit i ja mires quan tornarà a jugar el Barça. En alemany, Flick diria quelcom similar a Schnallen sich die Hand, no sé si ho he dit, Bermúdez. En català ve a ser cordeu-vos els cinturons, més o menys. Ens ho estem passant i ens ho passarem molt bé.
12: Notable.
1: El boom de Fermín, una altra exhibició, com no es diu Fermiño, les portades són per altres. En aquest inici de temporada no hi ha millor migcampista ofensiu. Si es digués Fermingham, alguns s'atrevirien a fer campanyes per tenir-lo en compte per als premis individuals. A Mestalla, gol, dues assistències, rematada al pal, una jugada messiànica, recuperacions i treball. La Masia ha generat el migcampista total, Fermín López. Valorem-lo com es mereix.
12: Satisfactori.
1: Amazing Rodri, primera masterclass. La seva ascendència i influència en el joc és brutal. Sap quan toca córrer i quan toca pausar. En un Barça jove i aporta maduresa. Un equip que gaudeix del vertigen és el fre. Un fitxatge que no contemplaves però que multiplica les teves aspiracions. Per moments a Mestalla semblava el professor que es posa a jugar amb els nens. Rodri és fonamental pel que t'aporta a tu i pel que ha deixat de portar el gran rival. Podria haver fet créixer el Madrid, però ha preferit venir a potenciar el Barça, com el va definir Flick ahir. Amazing Rodri.
12: Suspès.
1: Cal suspendre res? No sé, que feia molta calor. Podria suspendre la situació que viu Mestalla i el València, però reconec que em costa generar empatia amb una afició i un estadi que de forma generalitzada sempre rep el Barça amb càntics i insults lamentables. Posats a suspendre alguna cosa, doncs direm que la lesió d'Eric l'obligarà a recuperar la màscara, però vaja, que d'ahir en clau Barça, poca cosa negativa.
0: De Fermiño... de Fermingham.
2: Fermingham, m'ha fet molta gràcia,
1: Fermingham, vamos.
0: En parlarem ara del masterclass de l'Àlex, perquè tu vols posar el focus en la connexió Lamin-Fermín, sí. Fermín-Lamin, que també, déu-n'hi-do,
11: Tela. És que ahir hi ha moltes coses, ho ha dit el Flaqui, però a mi em sembla que els tres primers gols neixen en aquesta connexió, aquesta química de Lamin-Fermín. Estan els dos... hem parlat poc de Lamin. Lamin el veig finíssim en els dos últims partits i Fermín està a un nivell...
0: Que Lamin estigui fi és una gran notícia.
9: Home, l'altre dia amb el Rayo a casa ja va tenir 3-4 arrencades, no? Aguantant velocitat a molts metres i sí, se'l veu divertir-se. Jo crec que en Fermín ja l'any passat va néixer aquesta connexió, ja fa temps, però l'any passat es busquen molt, se senten molt còmodes si Fermín està caient aquí amb aquest passadís i fan molt de mal. Jo crec que inclús amb Koundé ho van accentuar una mica més després per la lesió d'Eric, però Fermín a prop de Lamin se sent molt còmode i és molt perillós.
0: 19 anys ja té, Lamin, 19.
9: Sí.
0: Estan insultantment jove.
9: És perillosíssim que sigui tan jove. Perquè...
0: O sigui, li queda tanta vida per
9: davant. Exacte, perquè queda massa curves per endavant. Però bé.
11: I ahir el primer gol que fa, és que se n'ha parlat tot. El primer gol en Jofre ho sap, que era esquerrà.
0: Amb una suavitat.
11: D'exterior per sobre. És una meravella.
9: No li cal quasi ni mirar.
0: I li anulen un gol que és per la ungla. O sigui, te l'has de creure, la tecnologia. És, però curiós, és milimètric.
1: És curiós perquè prova moltes rematades ahir i la que és la seva especialitat, que és la rosca, excepte una que sí que li treu... Dimitrievski, la resta se li en van al tercer amfiteatre. I en canvi està com posant un repertori ara en marxa, l'altre dia contra el Rayo, la rematada al primer pal, ahir aquesta mena de vaselina, no sé, em sembla que...
10: Jo crec que també s'està posant a prova, ell mateix, de dir, ostres, crec que el meu xut clau és aquest, doncs aviam fins a quin punt doncs jo mateix em puc posar a prova i puc sorprendre, no?, als rivals, que al final d'això es tracta.
0: Anem a la contracrònica, va, vinga. Que l'esteu esperant tots, la del Santi Ovalle.
13: Quina calor fot a Mestalla. Què faran els jugadors per combatre aquesta calor, pregunto. Sucs de síndria, begudes amb llimona, aigua de coco i més sal als àpats, que ajuda a la retenció de líquids, em responen. Tasto un dels sucs de síndria i automàticament es converteix en la meva nova beguda preferida. Els futbolistes arriben al partit i sospito que la gespa no aguantarà. Però el València es comporta. Reguen una hora abans del partit... 10 minuts abans i al descans. Si juguéssim a Getafe, seria com jugar al Sàhara. Comença el partit i Rodri és titular. M'estranya, perquè el dia abans provàvem els teòrics suplents. Sí, però va haver-hi una conversa Flick-Rodri després de l'entrenament, m'expliquen. El resultat? Rodri, titular. D'això se n'hi diu, tenia ascendència. Lamin fa dos gols i li dedica al seu germà petit, que ahir... va fer 4 anys i veig una escena absolutament surrealista. El germà, un nen de 4 anys, passa amb els seus pares pel túnel de l'estadi i aficionats li demanen fotografies. Definitivament, el món s'aturna.
0: El que no veus venir és que la contracrònica anés amb la cançó dels Fruities.
1: No, no, això... Bueno, pel suc de síndria, tot això, no?
0: És bo o no, el suc de síndria?
2: Una cosa...
0: O no el vau tastar, vosaltres?
1: El va tastar, valle.
2: El nen té 4 anys i crec que fa 5 és igual.
10: No, no, és idèntic. O sigui, tal com va néixer és com és ara mateix, també.
2: Crec que tindrà 15 anys i serà així. Estic preocupat. Crec que hi ha un error en el temps, a la Matrix. No sé.
0: 12-29, que t'hi jugues a ser Catalunya en una estona l'U-Perú, que avui serà especial...
2: Discoteques.
1: Home.
2: Rota el bacalao.
1: Després de la secció de l'Òscar Nin.
0: Amb Ximo Bayo.
1: Clar.
0: D'aquí a una estona l'U-Perú, sí. Especial discoteques del Barça 5, València 0, València 0, Barça 5. Ara escoltem José Mourinho, que ja surt en roda de premsa prèvia al partit que el Madrid juga demà contra l'Inter al Bernabéu.
14: Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid arranca la Champions con bajas muy sensibles ante un rival durísimo que usted conoce perfectamente, como es el Inter de Milán. ¿Qué partido quiere ver mañana delante de la afición? Gracias.
15: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar y creo que lo vamos a hacer. Pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. Quiero pensar este partido como un partido único. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más. Y quiero ganar.
14: Hola, mister. Aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarte por cómo has visto a los chicos después de la primera derrota, que no sabíamos en qué punto podía llegar, pero dijiste que el Madrid tenía que jugar bien o no ganaba en Sevilla, y un poco cómo valoras su reacción después de perder pronto, por así decirlo.
15: No, los he visto como me gusta verlos. Los he visto muertos en el vestuario en Sevilla después del partido. Los he visto ya bastante recuperados en el entrenamiento de domingo y los he visto hoy perfectamente normales y después de analizarmos lo partido que hemos hecho, cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad. Y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está, vamos a jugar y vamos a competir y vamos a querer ganar.
14: Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. En la Champions, que vuelve ahora, y en el Bernabéu ha tenido, bueno, momentos muy felices. Ganó la Champions precisamente con el Inter aquí y con el Real Madrid algunas decepciones. ¿A qué recuerdo de estos vuelve más? ¿Qué le ayuda? ¿Qué ayuda más? ¿Los buenos recuerdos o la frustración y querer superarla de a lo mejor los malos recuerdos? Gracias.
15: Obviamente que en el Bernabéu he ganado una Champions, obviamente que en el Bernabéu he perdido una semifinal de Champions por penaltis. He tenido el mejor y el peor en ese estadio, pero no pienso en esto, de verdad, no, ni pienso positivo ni pienso negativo. Pienso que soy entrenador del Real Madrid y que mañana se juega un partido de Champions, que como yo decía, no es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio, no es una fase de grupos anterior con 4 equipos, son 7 partidos. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. Veo que puede ser una grande posibilidad
16: Real Madrid-Inter en el futuro y cuando las cosas empiezan a ser muy serias. Pero es un partido que se juega mañana, cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
17: Hola, hola mister, Antonio Muela, Radio Nacional de España. El otro día decías, después del partido de Sevilla, primero que no reprochabas nada a tus jugadores porque habían hecho un buen partido, pero sí hiciste un matiz que habían sido un poco naif, que les había faltado un poquito de viveza, ¿no? No sé si te has encontrado una plantilla muy buena, futbolísticamente, muy buena a nivel de jugadores, de chavales, pero que les falta a algunos, por su juventud, un poquito de malicia, malicia, entiéndeme, deportiva.
16: Es también una cuestión cultural. Es también una cuestión cultural. Yo a lo mejor he sido interpretado de modo negativo, no lo sé, pero lo digo no tanto como una crítica, pero más como una constatación. Y mañana tú vas a entender lo que te digo yo. Mañana lo entenderás muy fácil.
18: ¿Qué tal? Aquí Óscar Maya para la Agencia EFE. Ante las tres bajas que tienes por sanción en este centro del campo, te quiero preguntar si que juegue Trent en el centro del campo es una posibilidad que manejas. Gracias.
16: No te voy a comentar. Perdóname. No, soy honesto. Te podía ahora estar aquí 5 minutos dando vueltas y vueltas y vueltas. Soy honesto contigo y obviamente que no juego en esos tres. Están fuera por sanción. No lo sé, el algoritmo del calendario, no lo sé si hablaba italiano o no, pero el algoritmo ha elegido este partido para jugarmos en esta situación. Tu pregunta es obvia, es la pregunta que obviamente yo esperaba. Pero ahí estamos. Tenemos 3, 4, 5 opciones, pero podemos estar aquí a hablar de todas ellas, pero al final no te voy a decir nada.
19: Hola, José Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Ciao. Parliamo un po' in italiano.
0: Són les paraules de José Mourinho. Si diu alguna cosa, tornem a connectar al que t'hi jugues. Ha dit que mañana entenderás muy bien lo que digo. Entenc que quan els jugadors del Madrid vagin a terra no s'aixecaran de seguida, sinó que es quedaran una estona allà exagerant la falta, no?
9: I probablement una alineació no titular. Està com una mica posant el per si de cas, no? A mi m'està semblant que el partit no li acaba d'encaixar.
0: Sí, ha dit que tampoc és un partit superimportant. No és veritat, important. Que no s'havia de mort, però home, començar la Champions al Bernabéu és un partit important.
2: Una porqueria de partit.
9: I l'algoritme habla italiano, per si de cas també l'haig de caure. També.
10: Està siguent prudent, bàsicament. Vull dir, si guanya, doncs perfecte, i si no, doncs ja ho havia avisat. Sí.
0: Tres baixes al mig del camp per sanció, Guler, Bernardo Silva i Camavinga, i una per lesió, Tchouaméni.
10: Déu-n'hi-do.
0: Què tal el Madrid? Què us està semblant?
9: No m'està sorprenent. Molt de nivell. Algun jugador individualment per sobre de la resta i bastant el que s'esperava, que és no saps molt bé quina és la proposta, no saps molt bé què volen portar a terme, però va traient els partits i no em sorprèn la derrota de l'altre dia, perquè jo crec que anirà passant i jo ja vaig dir, i doncs és una mica desig, però auguro una temporada amb curves i complicada pel Madrid.
10: Bueno, i una mica seguint amb la línia que van acabar la temporada passada, no? De jugadors amb molt de nivell, molt de talent, però realment sense saber-lo fer funcionar. O sigui, hi ha una cosa que Mourinho ha millorat, no?, entre cometes, des de que ha començat la temporada, és que al vestuari hi hagi bon rotllo, però no, el futbol no és només el vestuari, sinó és com funcionen els jugadors dins del camp.
2: Hay que aprender a tirarse.
0: Va explicar el Gonzalo Álvarez al que t'hi jugués Barça, la retransmissió ahir, que Bellingham va parlar amb Mourinho abans de començar la temporada per dir-li que ell volia jugar més a prop de l'àrea i que es trobava que havia de treballar molt en defensa perquè n'hi havia altres que no corrien.
11: Sí, és que Bellingham és un dels jugadors que treballa, un dels pocs que treballa a dalt, eh? De totes maneres, Bellingham no és un organitzador, i és que només pot jugar allà, perquè la seva principal virtut és l'arribada, però no és un constructor de joc, que de fet no el tenen, només tenen a Bernardo Silva, no? A mi, sobre aquest inici, jo crec que el Madrid competirà millor que la Lliga passada, però simplement perquè ha fitxat bé. A mi em sembla que els fitxatges milloren la plantilla passada. Crec que alguna de les coses que està provant Mourinho amb Guler o amb... jugant sense aquest extrem dret pur i posant un migcampista més amb Guler o a vegades ha tirat allà a Bernardo. Crec que té cert sentit. Dit això, és un equip amb moltes carències encara. Vol pressionar dalt quan no sap pressionar dalt, vol apretar amb els laterals quan no tenen ni el tempo ni la cama per poder anar allà. Jo crec que hi haurà partits davant dels grans que patirà, i compta amb demà perquè li treu ferro, però encadenar dues derrotes per aquest Madrid de Mourinho seria perillós.
6: Sí, però jo ja estoy empezando a oler, ¿sabes? Tenemos que ser más...
0: ¿Cómo hueles?
6: Más murri. Tenemos que ser más listos. Hay jugadores del Betis que todavía están en el suelo.
0: ¿A qué huele el estudio?
6: Huele a Negreira, huele a... ¿Cuál es el césped del Camp Nou?
9: El algoritmo italiano, ¿no?
6: También. El algoritmo es catalán. Huele a...
0: ¿Com tireu a casa muntanya?
9: Quan durarà Vinícius corregint defensivament el que no defensava Bellingham?
0: Quan durarà això? Endreçem l'actualitat.
20: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Plaqui, el Sabadell tanca avui la quarta jornada segona.
1: Els de Ferran Costa reben el Còrdoba 8:45 després de començar Lliga Invicta. 5 punts de 9 i cap gol encaixat.
0: Bàsquet.
1: El
0: Sabadell huele bien. Estrena del Barça d'Alexander Sekulic amb victòria.
1: Els Blaugrana van superar ahir el Morabanc Andorra 96-101 després d'una pròrroga. Primer i únic amistós de la pretemporada. El torneig de Sant Julià de Vilatorta. Victòria de la Penya i de l'Ilerna Lleida, en aquest cas contra el Kids en As Manresa.
0: El Mundial Femení de Bàsquet. Espanya juga la classificació als quarts de final.
1: Contra el Japó a les 6:50 després de debutar passant per sobre Alemanya la primera jornada i caure contra Mali a la segona. Els quatre equips arriben empatats a una victòria i una derrota.
0: Un altre títol per al Barça d'handbol.
1: El Barça d'handbol, els Carlos Ortega, han guanyat aquest cap de setmana la cinquena Supercopa Ibèrica després de superar l'Sporting de Portugal, el segon títol del curs després de la Supercopa de Catalunya.
0: En futbol sala, el Barça es queda a les portes del primer títol de la temporada.
1: Sí, van perdre ahir la final de la Supercopa contra el Pozo Murcia, 5-4 al Palau. Havia remuntat els Laurana un 3-1 en contra, però els murcians van decidir la final al darrer minut.
0: En motor, Toni Bou ja té 40 mundials.
1: Si no, continuen fent història. El de Piera s'ha proclamat campió del món de trial GP i ja suma 20 mundials indoor i 20 a l'aire lliure. Bou, amb 39 anys, ha guanyat tots els títols mundials que ha disputat des de l'any 2007.
6: Pero no tiene el balón de oro, no lo tiene. Porque gana muchos mundiales, pero no tiene el balón de oro.
1: Tu tampoc el tens.
6: Que te calles, gilipolle.
1: Cállate.
6: Que
1: no el tens.
6: Me estás faltando respeto, estás racista.
1: Saps qui el va guanyar aquell any? Saps qui el va guanyar? Rodri.
0: Qui?
1: Rodri.
6: Rodri?
0: En Fórmula 1, Kimi Antonelli s'imposa a Monza després de sortir 19è.
1: L'italià protagonitza la seva major remuntada de la història amb George Russell segon i Max Verstappen tercer. Antonelli és el primer pilot italià que guanya a Monza des de fa 60 anys.
6: És que és impossible, Perú.
1: És el
0: Francesc Rosés al costat.
21: És que la Fórmula 1 encara em fa vibrar, Verstappen! Més de James Harold Frenzen, millor.
0: Carlos Alcaraz,
1: confirma. Sí, continua avançant el US Open. El murcià ha eliminat Tommy Paul en 3-7, ja és als quarts de final. El següent obstacle serà el nord-americà Ben Shelton, que ha eliminat Tsitsipas.
0: I a la vuelta, avui jornada de descans amb Enric Mas, encara líder. Borja.
22: Bon dia, que te jugues. Saludos desde Sevilla, donde se está viviendo la segunda y última jornada de descanso de la Vuelta a España, en un día en el que los equipos han salido a entrenar por los alrededores de la ciudad sevillana, en una jornada en la cual el equipo Movistar evidentemente es el protagonista. Tiene Enric Mas como líder, 2.06 de ventaja sobre el austríaco Félix Gall, 2.10 sobre el cuatro veces campeón el esloveno Primo Roglic. Mañana volverá la competición, estamos en la recta final, 6 etapas para que finalice la Vuelta 2026.
1: Gràcies, Borja, i tanquem amb Maika García, waterpolista, ho ha guanyat tot, referència internacional d'aquest esport. Ha fet un comunicat fa una estona, uns minutets, on anuncia que el Sabadell, el club de la seva vida i portava 32 anys, no la renova. Va ser mare ara fa un any. Diu Maika García: nunca imaginé que tener una hija pudiera marcar el final de mi etapa deportiva en el Sabadell d'esta manera.
20: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
23: our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
20: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, com estàs?
24: Què tal, Sigue Rodríguez? Avui us porto un regal que jo sé que us agradarà.
1: A veure.
24: Una perleta que he trobat per les xarxes. No sé si l'haureu vist, però mira, escolteu i de seguida sabreu qui és.
25: Historia que te hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer.
6: Soy yo.
25: Pues siempre cantando, siempre. Madrid a muerte.
0: ¿Es Vinicius?
6: Estoy cantando.
24: Sí, pero el Vinicius de veritat. No el nostre.
25: Historia que tú hiciste, historia por hacer,
6: Porque nadie resiste tus ganas de vencer. Todo el día estoy cantando esto. Que es un vídeo que hecho yo para demostrar lo de Madrid, que los quiero todavía más. Porque he renovado, ¿sabes? Sí, me han dado mucho dinero.
1: Mol.
6: Y tanto que ahora me siento que tengo que cantar para ellos también. Que me he aprendido este himno y el antiguo, los dos.
1: ¿Ah, sí?
6: Los dos. A la Madrid.
1: Ah, mira.
6: A la Madrid, noble bélico Adalí, caballero del honor. ¿Qué es el noble bélico Adalí? Bueno, me aprendería también el himno de España, pero es todo lo, es un himno, sí. Un himno de segunda RF. Un himno de refé. Qué tonto, que escribió la letra era o manco o mudo, o algo así. Entonces, también me he aprendido los great hits de la historia de España.
1: Ah.
6: A partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Pero el Rüdiger canta diferente esta canción.
1: ¿Ah, sí? ¿Cómo la canta?
6: Dice, a partir la pierna del rival en dos, no me enseñan la tarjeta, soy un dios. Esto es Rüdiger canta esto. Y también me he aprendido la de cuando los árbitros van al bar.
1: ¿Ah?
6: Que dice, depende... ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Y también me he aprendido la que cantábamos el año pasado en el vestuario.
1: ¿Quién la cantaba?
6: Ni una sola palabra, ni gestos, ni mirada, apasionada. Y la que cantaban el Arbeló y el Xavi Alonso.
1: Ah, cantaba, ¿no?
6: Y se marchó. Y a su barco le llamó Thiago Pitarch. Y el Fulham lo bajó a segunda, porque es un tonto gilipollas. Es la belola, la lila. Y la que canta también ahora el Mbappé, cuando tenemos que defender, es una lata a trabajar. Todos los días tienes que ir a presionar. Y mi canción favorita, que es la canto de loco, está loco, es que dice... Eres tonto, si no te gusta que no estás vivo, eres tonto. Esto es algo que nació contigo, gilipollas, y mañana segunda, ta. Saltas de la cama, luchas tu mañana, mira la cara que no tienes nada. Eres tonto, gilipollas.
25: Historia que te hiciste,
6: historia por hacer. Porque nadie resiste tus ganas de vencer.
25: Sí, siempre cantando, siempre.
6: Siempre. Siempre cantando esta canción. Cuando me graba.

0: se rompe el Valencia. Lamine por la derecha, desdobla por dentro Fermín, balón para Fermín.
1: Lamine ya mal, buscan Fermín, al tanto Fermín, la rematada, Rafinha, gol, gol, gol.
0: A gol de Rafinha, yo creo que la Fermín ja hi va dentro.
1: Marca el tercer al Barça, ho fa Rafinha, que només l'ha hagut d'empenya plaer.
0: És el 11, juega de 9 i per ara mete un 10, Marco Rafinha.
1: Passivitat defensiva del València mentre Pedri Olmos tira una paret espectacular. Pedri, gol, gol, gol, gol.
0: Estalla, que incluso aplaude. Antes se quejaba de la pasividad de la defensa.
1: Es que estaba chiulant Mestalla. Estaba chiulant porque ningú defensava.
0: Ojo la mínima manita del Barça. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: 0-5 del Barça a Mestalla. M'encanta aquesta expressió, Flaqui. Rafinha, l'11, que juga de nou i es mereix un 10.
3: Per ara sí. Veurem com avança això, però és que és així.
2: Pichichi de la Lliga, Rafinha.
4: Sí, i amb... És que la sensació és que Rafinha, sense ser la referència a dalt de l'equip, perquè juga amb una llibertat interessant, no? Ahir jugaves amb un equip que et posa 5 defenses amb un bloc baix, 5-4-1, i tothom s'espera que hi hagi d'haver un davanter que fixi el màxim a dalt perquè els altres puguin moure's. Rafinha juga del que vol i ja va apareixent, no només fa gol, sinó que se sent bastant còmode. A mi em sembla que Flick està trobant la solució.
2: I s'entén molt bé amb Gordon, no?
5: Mm. Molt bé, per mi és bàsic, eh? A veure, jo crec que està funcionant també perquè Rafinha no s'ha adaptat a la posició, sinó que ha fet que la posició s'adaptés a ell. És a dir, no estem veient un Rafinha que juga en posicional, estem veient un Rafinha que surt molt de zona, que cau a bandes, i per fer això tu necessites que els teus jugadors més propers, o que el teu extrem esquerre, el teu extrem dret, o a l'interior, al mitja punta, en aquest cas Fermín, et mantinguin la profunditat quan tu te'n vas. No? I Gordon es passa el partit llegint el que necessita l'equip. Quan necessita amplitud, quan necessita aquesta estirar i fer la profunditat, i crec que afavoreix molt a Rafinha. Més enllà de que tenen química, eh? Però crec que són... Gordon és bàsic perquè Rafinha funcioni de nou.
6: Sí, no, i que tan important és que Rafinha sàpiga moure's d'aquesta manera, perquè crec que al final és una de les bases principals del Barça de Flick que estem veient en aquests partits, perquè els rivals no saben què fer, no saben si seguir, no seguir, si marcar-lo, no marcar-lo, llavors aquesta relació, no?, que hi ha amb els altres jugadors, com per exemple amb Gordon, com per exemple amb Fermín, inclús Xavi Espart, que sap també identificar aquests espais, aquests quadrats que es poden alliberar, ostres, fa que al final el Barça doncs, pugui marcar molts gols i que pugui tenir una arribada ofensiva perillosa.
2: Tot just comença la temporada, queda molt, però aquestes quatre primeres jornades que el Barça ha solvent amb 4 victòries, 3 golejades, han fet que el món sencer al·lucini amb el Barça de Flick.
7: El quiosc del Marcos.
2: Oi que sí, Marcos? Que
8: sí, és,
2: si vas repassant sí, la premsa a nivell mundial, sí. Hi ha molts elogis al Barça de Flick.
8: Sí, he hecho el ejercicio, 3 países, Italia, Francia y Países Bajos, nunca mejor dicho. En Italia la gacheta de los pueblos lo tiene claro. El Barça ya es un show, comanda a Yamal, manita al Valencia y Flick de forma súbita ya se fuga. Y escribe Filippo Ricci,

0: forma súbita ya se fuga. Y escribe Filippo Ricci que Rodri es el líder que faltaba a este Barça lleno de jóvenes. Ayer, de nuevo, tres nacidos en el 2007, de vez en cuando hay que recordarlo, eran titulares y luego apareció el cuarto. O sea, Pau Cubarsí, Xavi Espar, Lamine Yamal y después Marc Bernal. De vez en cuando no está mal recordar que estos chicos prácticamente son juveniles y que están jugando en el primer equipo desde hace 2-3 años. En Francia también andan encantados con esta versión. Y este título me gusta mucho. La balada del Barça, titula Anthony Clement en el diario deportivo L'Equipe, quien sostiene que la demostración de juego azulgrana fue total. Así califica el fútbol del equipo de Flick. Un doblete de Lamine Yamal impulsa al Barça en Valencia, argumenta The Guardian. Y en los Países Bajos, de donde viene el Feyenoord, el próximo rival de la Champions, se lee en el Telegraph. El Barça impresiona en Valencia. Interesante cómo empiezan esta información del 0-5 en Mestalla. No está Bruno, pero por si acaso. El lesionado Frenkie de Jong, empieza así, sigue de baja, pero el equipo de Hansi Flick está rindiendo de forma excelente sin él.
1: És una evidència.
2: Aprofiten allà, no, per tirar-li aquí.
1: El Barça és un show, el Barça impressiona, això és el que diuen a Europa, del Barça.
2: Sí.
3: No, i que el Barça impressiona és una realitat, vull dir, sí que és cert que els rivals que s'ha trobat al davant, doncs a dia d'avui tampoc és que hagin exigit massa, vull veure aquest Barça, no, davant d'un gran rival, però també és cert que tan fàcil és enganxar-te, no, de la manera de jugar del rival com tu mateix ser protagonista i posar-li ritme i posar-li aquesta...
4: Però ja aprovechan sempre para meterme palos a mi, no? Porque dicen que sin mí...
1: Però eso viene de Holanda, ¿eh? Países Baixos.
4: Sí, de casa. Nunca eres profeta, dices, ¿no? En tu casa. Es que siempre lo mismo.
1: Sobre el que comentaves ara, Paula, clar, quina importància li doneu a que el Barça ha jugat... Bueno, el València era un desastre, lo d'ahir era un desastre. L'Elche és un dels equips que possiblement, si no baixa, estarà allà per descendir. L'Atlètic Club està en un projecte nou i el Rayo, la situació institucional d'estar tota la plantilla, com van reconèixer els mateixos jugadors, no? Al final has de guanyar els partits i has de marcar 17 gols en 4 jornades, però hem de ser prudents per l'entitat dels rivals d'aquest inici de temporada o no?
2: Jo diria que sí. Perquè és veritat que l'equip... crec que amb mèrits, però fa molt petits els rivals i realment el nivell és diferent, o sigui, ja no només amb el València, ja són, per mi són de diferent categoria pràcticament, traient l'Atlètic Club, i dos, perquè em dona la sensació que el Barça de Flick vol jugar molt a una cosa que té molt de vertigen, que és molt interessant, però que s'allunya per molts moments de tenir molt control del partit. Gràcies a Déu tens a Rodri i tens a Pedri, però si tu vols jugar a descontrolar el partit... Si el rival és molt bo, pot fer molt mal, i aquí de moment no s'ha trobat en aquest context, per tant, sí que hem d'esperar.
3: Bueno, el dia del Rayo sí que és cert que en molts moments van veure un partit trencat i
2: quan te fan el 3-2, no?
3: Exacte, i el Rayo veia que no et posa ja una mica, sí. Ostres, què està passant, no? Però crec que l'altre dia, el partit contra el València, es van veure que aquests errors es van corregir, i sí que és cert que el València doncs, no et va generar gairebé res, però tu com a Barça també vas saber ser sòlid en això.
5: Per mi hem de ser prudents, però una mica prudents, eh? És a dir, per mi no és casualitat tampoc veure que dels 4 partits en 3 has marcat 5 gols, i el partit que no marca 5 gols és perquè Unai Simón fa un partidàs brutal, és a dir, sí. És una capacitat de generar futbol molt alta. Ara mateix l'any és molt llarg i hi hauran baixades i pujades, està claríssim, però ara mateix és el millor Barça de Flick de l'era Flick, és a dir, és l'equip
1: que... Va explicar el Fermín, el que diu és Barça, que havia generat en 4 jornades 67 ocasions de gol. Imagina't, el Barça. Sí. 67.
6: Sí. Jo entenc la prudència, però m'agrada ser, diguem, si vols, irresponsablement optimista.
1: Que bonica. Molt bé, saps? Molt bé. Estàs finet avui, eh?
6: No, però és que portem 4 partits que ens han posat a tots amb unes expectatives molt elevades. Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria el Barça bo, el Barça de la millor versió, i fixa't ja el que tenim. Hi ha solucions per gairebé totes les posicions en cas que hi hagi un contratemps. Hi ha una competència que, si som capaços de portar de manera sana al vestidor, crec que projectarà la millor versió de molts futbolistes. Només cal veure ahir com entra Daniel en l'últim quart d'hora, que veu que Fermín ha fet un partidàs i que si o entra en aquest nivell o es queda fora de l'equació. No sé, evidentment la Champions són molts detalls i compten coses que no depenen del tot de tu, però a mi m'agrada aquest Barça i em fa ser millor que dèiem fa anys d'aquest any, sí, doncs sembla que aquest any també, i Europa tant de bo sigui
1: així. A mi m'agrada ser irresponsablement optimista.
2: és molt bonica i te la compro moltíssim. Te la...
6: Però?
2: Te la... No, no. Ah. I a més hi ha una cosa que reforça molt, que és una de les que has dit, que segurament li posem alguna pega per por a que...

0: Aviam, la dupla Fermín-Lamín-Lamín-Fermín, Àlex, quants gols i assistències han donat al Barça en aquest inici de temporada?
1: 8 gols i 3 assistències.
0: 8 i 3. Tu detectes que es complementen molt bé.
1: Molt bé, jo crec que és el primer punt. Es complementen futbolísticament, per què? Perquè Lamín és més de rebre el peu, de regat, de qualitat, de tirar fins i tot cap a dins amb aquella diagonal, i en canvi Fermín és profunditat pura, de trencar. Ahir vam veure que en el passadís entre lateral i central li posava 1000 passades. Fixa't que a la pàgina Live Match Analysis ens diu, podem trobar, que en aquests 4 partits ja han connectat 67 vegades. Són 30 passades de Lamín a Fermín i 37 de Fermín cap a la mina.
0: Es busquen i es troben.
1: I es troben, i són moltes, per ser jugadors atacants.
0: I sent complementaris provoquen que els rivals tinguin dilemes.
1: Tenen dilemes perquè, clar, tu ets un rival com el València, que et defenses prop de l'àrea, tens la min, que se te'n pot anar amb el regat, si el deixes 1 contra 1 se t'anirà, si li fas una ajuda defensiva tens Fermín, que des de la frontal et destrossa amb el xut exterior, com vam veure. Per tant, es complementen i, a més a més, et plantegen aquest dilema.
0: Per això són tan difícils de defensar?
1: Són indefensables. Jo crec que les ruptures aquestes que vam veure ahir de Fermín amb el peu de Lamín, crec que és molt difícil d'aturar, perquè un arriba amb una potència magnífica i l'altre té una qualitat que les posa on vol.
0: I la mobilitat de Fermín ajuda a Lamín?
1: Sí, aquest és l'altre punt, Jo crec que Lamín té complicitat amb Fermín, també la té Molmo, però em dona la sensació que li fa més bé tenir a Fermín com a mitja punta dret que no a Olmo, perquè aquestes ruptures que diem, aquesta mobilitat, moltes vegades li treuen les ajudes, li arrosseguen els defenses, li netegen la zona perquè després Lamín pugui entrar cap a dins i fer el xut o pugui fer qualsevol cosa, no? Per tant, em sembla que és qui més l'ajuda a que Lamín pugui jugar en avantatge.
0: De Lamín ja sabem el que pot oferir, de Fermín més o menys també, però sí que crida l'atenció que hagi tornat tan bé després de la seva lesió, no?
2: Sí, jo crec que s'ha marcat la temporada com una mica rebeldia i sí. La lesió li ha fet mal, perdre el Mundial, em sembla que s'està prenent com una cosa personal el rendiment i això li fa molt bé. Ja ell de per si que és molt enèrgic, no? I estic molt d'acord amb aquesta última versió que fèieu del Masterclass, perquè jo crec que Fermín li fa molt bé a Lamín i es nota molt en les vegades que Lamín li dona la pilota a Fermín perquè Fermín segueixi alimentant-li, que segueixi fent coses, no? Lamín, que és molt llest i va gestionant el partit, hi ha molts moments que li dona a Fermín dient, com a reconeixement de dir, bueno, ara te l'estic donant aquí a prop, però perquè la següent com que em trencaràs més generals. Ara, per mi ahir va ser exagerat la quantitat de vegades que el València va permetre això.
1: Sí, i tant.
2: Primer perquè deixava rebre Lamín, que jugant amb 5 no entenc com rep tantes vegades sol obert, i després que si jugués amb 5, que hi hagi aquest espai de passadís on Fermín ocupi tantes vegades i pugui rebre, està molt mal defensat, però ho fa molt bé.
3: Li diuen l'espai indefensable perquè realment aquest espai que ocupa Fermín és un espai molt difícil de defensar, no? Però és que si ja li deixes que un jugador amb tanta qualitat com és Fermín que ocupi aquest espai i que a més doncs, tingui aquesta sintonia amb Lamín, la veritat que aquest espai es torna letal pel Barça.
0: A tu t'has enamorat això de Fermín,
4: Sí, perquè és un jugador que va creixent, que quan va aparèixer els que no l'havíem seguit tant al futbol base ens va sorprendre. La primera temporada, bueno, penses, mires la irrupció, veurem com va la segona, que és la difícil que has de mantenir-te, no tan sols et mantens, sinó que creixes una miqueta. La tercera temporada la comença com l'està començant, o la quarta ja és el primer equip. És un jugador que a mi em sembla el migcampista total, i que si el veiéssim en un altre equip fliparíem i ens preguntaríem quan val, i resulta que l'hem format a la Masia i
5: resulta que el volíeu enviar al Linares, fins que va arribar aquí el
4: Maqui. Això és veritat, és un dels grans mèrits de Xavi Hernández.
5: Bueno, i que va posar Rafinha de nou.
4: Haver detectat i haver descobert.
5: El Koundé a lateral dret. No, si al final...
0: Va fer coses, Xavi?
5: El Cubarsí. Si és que al final, amb la tonteria, el temps em donarà la raó. Perquè al final, si guanyeu la Champions, aquesta Champions és meva. És meva.
4: Champions. Like chocolate.
5: Like chocolate, Champions. Like Xavi, like Champions, like chocolate. Very well. Good morning.
0: A l'Uperú.
5: D'acord.
6: L'Uperú del Bermúdez.
5: Especial discoteques.
0: Joan García.
5: Mas Sorrer. Ara que ja s'acaba l'estiu, els porters es comencen a avorrir. I això que és una masia molt bonica.
4: Eric García.
5: Luz de gas. Es veu que li han canviat la cara.
0: Covarsí.
5: Platea. Per començar a distribuir jocs sempre ens va bé tenir un catalanet de mariscal.
4: Gerard Martín.
7: Apolo, cada dia ofereix una cosa diferent, és un misteri. Un dia és un recital espectacular i l'endemà se l'enganxa una mica els peus al terra.
0: Xavi Espart.
7: Be out, Platja d'Aro. De moment és el que li està dient a Cancelo i a Valde, que be out, please.
4: Rodri.
7: El Fitch de Madrid. Al principi dubtàvem perquè és de Madrid, però resulta que ens està flipant a tots.
0: Pedri.
7: Razmataz. No vegis la capacitat que té d'oferir alternatives, però sobretot per fotre una col·locada espectacular.
4: Fermín.
7: Carpes Vic. Domina la zona central com ningú i, si us plau, que mai acabi en possessió dels guiris.
0: Gordon.
7: Una discoteca més 16. S'ho està passant de nassos, però no hi ha manera que l'enxufi.
4: La minya mal.
7: Malalts de festa. Potser per això no va entrenar dissabte i va dir que tenia un cop, però 19 anys i ja apunyala d'aquesta manera. És que aquest tio farà història.
0: Rapinya.
7: El Blue Bar de Formentera. És on Hansi Flick ha trobat l'amor.
4: Oh, també va jugar a Koundé.
7: Amnèsia. Només entrar ja no sabia on estava.
0: Adeyemi.
7: Otto Zut. Complir, compleix, però per grans cites crec que trobarem una alternativa.
4: Bernal.
7: Munt Sant Cugat. Per ser aparentment suplent, té la de protagonisme que té i seguirà tenint.
0: Christensen.
7: Opium. Fa anys que és aquí, però continua sent un guiri.
4: Dani Olmo.
7: Bling, bling. Avui diumenge l'hem ensenyat només una mica, però la idea és que dimecres ho rebenti, que és nit europea.
0: Gabriel Jesús.
7: Imperator. Ha arribat amb moltes ganes, però poca mobilitat.
4: Hansi Flick.
7: Cocoa. Té nassos. No para de fer que triomfin menors d'edat.
0: I avui hi ha un bonus track. Peter Lim.
7: Un anglès borratxo a Magaluf. El missatge va ser constant i clar. Dile que se vaya, Lim go home.
0: En una estona podeu recuperar l'U-Perú a les xarxes socials del Que t'hi jugues, tots els continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, també a la pàgina web de la emissora. Vau veure l'Espanyol Sevilla d'ahir a la nit?
2: Sí.
1: Sí. Sí, sí.
0: El partit va acabar amb empat. L'Espanyol de Manolo González va salvar un punt, va rescatar un punt al final contra un Sevilla que va acabar amb 10. Elena, es dona per bo l'empat a l'Espanyol?
8: Sí, perquè aquest gol de Marcos Fernández al minut 98 sí que salvava aquest punt pels pericos, evitava el que hagués suposat la tercera derrota consecutiva, i va ser, com dius, un gol salvador en un partit marcat de nou per la polèmica arbitral. El Sevilla es va quedar amb 10 al minut 55 per expulsió de Sanganté, massa rigorosa per alguns, i Torralde deia al carrusel que per ell sí que era vermella per una entrada que havia fet sobre Roberto. Després Esma Espinosa va anul·lar el que hagués estat el primer gol d'Omar amb l'Espanyol per fora de joc posicional de Marcos Fernández, per interferència visual sobre el defensa del Sevilla Castrín. El tècnic Manolo González, un cop més, parlava de la diferència de criteris per xiular aquest tipus d'accions.
9: És que són coses que no acaben d'entendre amb els criteris. Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas, ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc, el que no és fora joc, o situacions d'abans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana d'altra, i es xiulen de manera diferent. Que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
8: Més contundent va ser Edu Expósito, que a banda de no entendre quin era el criteri arbitral, es va queixar de que l'Espanyol sempre surt perjudicat.
10: El criterio, ¿no?, de siempre, ya son bastantes. Yo, sinceramente, me siento muy perjudicado hoy. Más la sensación de que siempre pasa lo mismo contra nosotros y estoy un poco cansado de esta situación ya.
2: Es contagia el missatge a l'Espanyol, eh? Sí. Ens agrada queixar-se. A mi em sembla que és molt rigorós el gol. L'expulsió per mi no... O sigui, no es poden queixar gaire perquè expulsa un tio. A mi l'expulsió del Sevilla no em sembla expulsió.
0: Sanganté.
2: No em sembla l'expulsió. Jo crec que és una interpretació...
0: Però en el partit va mereixer més l'Espanyol o l'empat és just?
2: Clar, perquè empat al final i sembla que tens un punt de fortuna perquè empat és al final, però és que... No és molt superior al Sevilla.
3: No, va ser un partit bastant de tu a tu.
1: Molt pla, jo crec que el Sevilla és un equip que des del principi de Lliga està esperant a la rada del rival, però ahir a l'Espanyol, sobretot en pilota ofensivament, li vaig trobar a faltar coses. Crec que l'empat és just, també hauria estat injust que hagués acabat perdent.
2: Okay. Un puntet està bé, jo crec que està... Sí. No?
3: I que sumant aquesta Lliga també sempre això, important i més parís.
2: Venies de perdre dos, no està malament.
3: No. A casa, últim minut...
0: Sí, Jofre bé. Mateu. Paula López, Àlex del Mas, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
2: Bona setmana.
1: Un plaer, com
3: moltes
1: sempre.
3: Moltes gràcies.
0: Pausa i a la tornada l'Albert Llimós ens actualitza com està el cas de l'estelada d'aquell aficionat del Barça a Elx i què ha passat aquest altre cap de setmana amb un altre aficionat de l'Europa.
11: Hola, Unai, benvingut a l'Espanyol.
12: Què t'hi jugues amb el... Sigue
11: aquí! Has passat per equips com València, Athletic Club o Celta. Què creus que hace distinto, perdón, a l'Espanyol d'estos clubes? Muchas gracias.
13: Bueno, pues, mira, ahí m'has pillado.
14: Ahí m'has pillado.
12: Què t'hi jugues amb el... Sigue aquí!
15: Entesos de papers?
16: Ser Tarragona, Ràdio Reus. Clínica Alomar. Quan el temps i la precisió són clau, disposem d'un circuit de diagnòstic ràpid, tecnologia d'alt nivell i equips mèdics especialitzats.
17: Tot el procés cuidat al detall, en un únic centre.
16: Clínica Alomar Reus. Confiança absoluta.
18: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
19: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A 58 del Polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
20: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al...
12: Què t'hi jugues?
21: Barça!
22: Comença la Champions!
20: Presenta Sique Rodríguez.
23: Empata el Barça, empata...
20: I narra Albert Bermúdez.
24: Espera, que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
22: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
20: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
25: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
26: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
0: Eres Chimo Bayo, nos estás vacilando. Y eres un amigo de Oscar que no lo ha pelado aquí.
27: Estoy vacilando y aparte soy Chimo Bayo.
12: ¿Qué te jugas?
15: Ambas. ¡Sigue aquí!
27: Vamos a hacer un pupa.
0: ¡Venga! Oh.
27: ¿Vale? Una, dos y tres.
15: ¡Pupa!
12: ¿Qué te jugas?
15: Ambas. ¡Sigue aquí!
12: ¿Qué te jugas?
15: ¡Pupa!
0: Chimo Bayo, eh? L'altre dia amb la ruta del bacalao, camí de València, aviam què ens explica l'Òscar Nin aquesta setmana. Que el Barça juga Champions contra el Feyenoord i diumenge torna a València per jugar contra el Llevant. Albert Llemós, què tal, com estàs?
28: Què tal? Bona tarda.
0: Abans de parlar del cas de les estelades, avui el Barça ha fet públics els números econòmics per a que els socis es vagin preparant de cara a l'assemblea, que és el 19 de setembre.
28: Correcte, 19 de setembre, dissabte.
0: Del que t'has pogut mirar, òbviament encara no ho hem fet en profunditat, però extreus quatre titulars molt ràpids.
28: Sí, aquesta temporada 2025-2026, la passada, el Barça va tancant 200.000 euros de benefici ordinaris, 200.000 euros, però si tenim en compte els extraordinaris, les pèrdues són de 18 milions. El pressupost per aquesta, per la que estem disputant, es dispara 1.195 milions, 135 més que aquesta, que els 1.060 que s'han ingressat, però, compte, només un milió de benefici.
0: Per tant, es tancarà l'exercici econòmic de la temporada passada amb pèrdues de 18 milions d'euros. El club, públicament, quan va fer el comunicat, destacava els beneficis ordinaris, no parlava de les pèrdues generals.
28: Correcte.
0: Els beneficis ordinaris són 200.000 euros, 200.000 euros. I el pressupost per aquesta propera temporada arribarà als 1.195 milions d'euros, aquesta és la previsió, 1.195 milions d'euros, amb un milió de benefici restant després les despeses. Què més?
28: Correcte, dues coses més. El deute puja, l'endeutament net, és el que calcula segons els criteris de la Lliga, és de 607 milions, 138 més que la temporada anterior. Creix, sobretot, per l'impacte a la tresoreria de tot el que genera l'Espai Barça amb els interessos, que s'ha començat ja a pagar aquesta temporada, i l'endeutament brut també puja fins als 910 milions, amb un creixement de 43 milions.
0: El Barça ja vam explicar que comença a pagar els interessos del finançament per l'espai Barça.
28: Els interessos. Milions.
0: I això fa que el deute pugi.
28: Correcte. I l'últim, que també crec que és curiós, la massa salarial creix fins als 636 milions, 65 més que l'any anterior, pels moviments que ja s'han fet a aquest mercat d'estiu.
0: Per tant, puja la massa salarial fins a 636 milions d'euros, són 65 més, és a dir, que el Barça té més marge de fair play.
28: Té més massa salarial i veurem com s'acaba també tancant amb el mercat d'estiu, que formaria part d'aquesta temporada.
0: Anem per pams. El Barça tanca amb rècord d'ingressos, però no de benefici.
28: Sí, posem ordre molt ràpid. Aquesta temporada, com deia, 1.060 milions d'ingressos, 66 més respecte a l'exercici anterior, gràcies sobretot al Camp Nou. En concepte d'estadi s'han ingressat 225 milions, 50 més, i també a l'àrea comercial, sobretot amb patrocinadors, s'ha passat dels 473 milions als 527. També s'ha comptat aquest exercici 43 milions per traspassos: Dro, Pau Víctor, Ansu Fati, Trincao, Jan Virgili, entre altres, fins al 30 de juny del 2026, recordem-ho. I han pujat els ingressos, però també les despeses. Dèiem dels 1.022, no?, de despeses, es va pujar des dels 964, i la massa salarial esportiva també va pujar a l'exercici anterior un 7%. I atenció, els salaris esportius, no esportius, que també passa la temporada aquest, en aquest exercici, també pugen força, un 9%.
0: O sigui, els esportius pugen un 7% i els no esportius un 9%.
28: Sí, això fins al 30 de juny.
0: Per què només 200.000 euros de benefici si s'ingressen 1.060 milions i la despesa arriba als 1.022?
28: Perquè aquí s'han de comptar els costos financers de les operacions a llarg termini, tot el que és pòlisses, tot el que és crèdits, precisament. Com que s'han començat a pagar, com deia Sic abans, l'espai Barça, això ha tingut un impacte a la despesa i també a la tresoreria, i descomptant tot això, hi ha aquests 200.000 euros de benefici. Però, com dèiem abans, si comptem les operacions extraordinàries lligades a dos moviments, sobretot, un d'ingressos que és lligat a Hospitality, en què el Barça guanya 9,5 milions, però sobretot al deteriorament del que valia la societat Barça de Produccions, tota l'àrea, no?, de televisions, etc., que són 23 de negatius, això, com que és despesa extraordinària, el club tanca amb 18 milions d'euros de pèrdues.
0: I aquesta temporada, que deies, es preveuen 1.195 milions d'ingressos?
28: Pujarà moltíssim l'estadi, calcula el Barça 285 milions, és a dir, 60 més. També l'àrea comercial, 50 milions més pressupostats, però compte també amb el que aporta el mercat de vendes de futbolistes, dels 43 als 74 milions per les operacions que ja s'han realitzat, diu el Barça, puntualitza que la majoria ja s'han realitzat durant aquest estiu. La massa salarial torna a pujar, 65 milions, fins als 636, com dèiem abans, i els salaris esportius pugen 10 milions. Només aquest milió de benefici, com dèiem abans, sobretot marcat pels salaris i també pels resultats financers. A banda del deute, que dèiem que puja, el patrimoni net segueix negatiu, 168 milions negatius. Recordem que és el que tu tens, el valor del teu club, amb el que deus, restant-ho. Doncs és negatiu, ha pujat 15 milions, del 153 al 168.
0: Per cert, Mundo Deportivo va publicar que el Barça faria un parc temàtic al Camp Nou.
28: És un parc infantil. És un parc infantil amb l'empresa Babylon. Són uns 900 metres quadrats que ha presentat el Barça i que tindrà màquines recreatives, espais pels nens, per la canalla, doncs sí. Indoor, tot indoor. Jo, el meu dubte era, es feia a dins de l'estadi, no? En principi serà...
0: A l'esplanada.
28: A l'esplanada, es farà una gran, doncs, tancat, no?, amb 900 metres quadrats destinats a aquesta empresa, a Babylon, que té una llicència per 25 anys per desenvolupar i operar, doncs, aquesta activitat que li reportaria al Barça també ingressos ordinaris.
4: La Porta Aventura! La Porta Aventura! Dura. Al final ho farem. Al final ho farem.
0: Com està el cas de l'aficionat del Barça qui va agredir la policia a ells per portar una estelada?
28: Doncs està amb por, està amb bastanta por. Del Barça, de l'estelada. Sí. Anava a pensar que anàvem directament al
0: de l'Europa. No, de l'estelada, no, per actualitzar. Ho dic perquè parlem molt de casos i de sobte ens en oblidem i ja no en tornem a parlar més.
28: Correcte. Està tranquil. De fet, l'hem vist en algun recinte esportiu. Hem estat amb ell i hem parlat amb ell dins d'un recinte esportiu, un partit de futbol, i està tranquil, però de moment, doncs, esperant quins passos fer. Es van reunir la setmana passada, dilluns, amb l'advocat Marc Molins, que és l'encarregat, doncs, de portar aquest tema i que treballa per al Futbol Club Barcelona, a l'espera una mica també de què passi amb la Fiscalia. La Fiscalia, doncs, en aquest cas d'Alacant, ha de moure fitxa i estan esperant què fa la fiscalia en aquest cas, perquè què fan i si presenten aquesta denúncia contra aquesta gent, no? Que de fet el ministre, no? Fernando Grande Marlaska va dir que se li obriria almenys una investigació, es podria obrir un expedient i per tant hi podria...
0: I de la investigació, què en sabem?
28: De moment res. He preguntat a Interior, gaire, no? Estem a l'espera, ens hem posat en contacte tant amb la fiscalia com també amb el Ministeri d'Interior, de moment estem a l'espera doncs, que ens donin resposta de com està això, però ja fa unes dues setmanes, entenem que tampoc no és tan ràpid això, però el més probable és que se li pugui obrir un expedient sancionador.
0: I què ha passat aquest cap de setmana amb un aficionat de l'Europa?
28: Sí, anem, ara sí. Un aficionat de l'Europa que va denunciar agressions, tant verbals com físiques, a l'estadi del Corcón, per part de la Policia Nacional també, per haver mostrat una bandera estelada. Aquest matí el club s'ha tornat a posar en contacte amb ell, té por, té una mica de por també per saber doncs, què pot passar, i veurem, és un noi molt jove, doncs aquest matí estava treballant i era un dels més o menys 80-100 aficionats de l'Europa, la majoria escapulats, no? El grup d'aficionats més fidels de l'Europa, i ha tingut molt rebombori mediàtic aquest cas perquè arriba després del cas que comentàvem ara d'ells i després també d'haver exhibit una bandera estelada durant una estona, se li va apropar membres de seguretat del club i li van dir que la tragués. El noi va acabar guardant aquesta estelada, però tot després va anar pujant una mica i això va fer que se l'enduguessin i aquí diu el noi doncs, que el van agredir tant verbal com també físicament. Membres de Policia Nacional. L'Europa, als minuts, va ser molt poc després, va fer un comunicat a través dels testimonis de diversos aficionats que havien viatjat i que van abandonar la graderia de l'estadi de l'Alcorcón, en què explica textualment, els agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat. Això ho diu el mateix Europa en el seu comunicat uns minuts després i relaten que se li va requisar l'estelada. Aquest matí a l'equip Catalunya, un dels aficionats que hi era, ha explicat el que van viure, diu que el noi agredit va treure l'estelada quan ja havia començat el partit, que van venir amb bon to, podríem dir, els membres de seguretat del club, ell la va guardar, la resta d'aficionats de l'Europa s'hi van negar, va començar a haver una mica de rebombori al voltant d'aquesta situació, al final la Policia Nacional el va treure de la graderia i se'l van dur, i allí, segons la versió d'aquest aficionat que escoltarem, el van agredir. El Joan, que estava molt a prop, explica que en cap cas els van permetre gravar vídeos ni acudir al lloc on hi havia el noi que s'havia tret de la graderia principal de l'estadi i un altre noi que l'acompanyava, però sí que van escoltar insults.
5: Al cap de pocs minuts van venir amb quatre policies nacionals ja de molt males maneres de primeres, dient-li al xaval de l'estelada que ja en aquell moment se l'havia guardat amb una mica de por, que pugés i bueno, insultant-lo i tal de males maneres.
28: És la versió d'una persona, torno a remarcar-ho, crec que és important, que no va veure directament el que va passar després perquè deien que no els deixaven ni mirar per sobre de la graderia, per tant, tot el que va passar i que hi ha dos testimonis, serien el noi agredit i un altre, hauria estat només amb els policies nacionals. L'Europa avui té junta. Volen recalcar la bona predisposició de l'Alcorcón en tot moment. Diuen que l'any passat va ser el club més amable, entre cometes, amb tota la idiosincràsia del club escapulat, fins i tot amb la pròpia identitat independentista que pot haver part de l'afició de l'Europa, i que l'Europa no ha de ser el club que tingui o lideri la garra en tot aquest cas de les estelades després del que va passar amb l'aficionat del Barça. Qui té una versió una mica contrària, podríem dir, és el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, que ha fet una piulada a les xarxes socials en què especifica, després de donar suport i que la llibertat d'expressió és important, que han rebut una informació que no coincideix a la que expressa l'Europa en el seu comunicat.
0: Quina informació han rebut?
28: No, l'Europa, el detall del comunicat de l'Europa, no?, que explica i
0: sí,
28: dona...
0: Sí, però quina informació ha rebut del delegat del govern?
28: No ha detallat la informació que rep, però entenc que li donen part, no?, les coses de força i forces de seguretat i que no es correspon amb el testimoni i amb el relat que fa el noi. L'Europa no té pràcticament material gràfic, a diferència del que va passar a ells, que hi havia molts vídeos que van servir per explicar el que va passar. En aquest cas, pel que dèiem abans, no hi ha material gràfic ni audiovisual del que va passar, i en canvi sí que ens ha facilitat, li ha arribat al club, una imatge i un vídeo dels fets posteriors quan un membre de seguretat, en aquest cas sí de l'Alcorcón, s'increpa i entra en un cremament de paraules amb aficionats de l'Europa.
0: Haga una puta llamada y te violan en Barcelona, maricón. Ho diu el responsable de seguretat.
28: No un responsable, sinó un membre de seguretat d'allí del club, no? Que s'increpen, s'insulten, etc. És un dels vídeos que ha pogut recopilar l'Europa, no dels fets en si, sinó de una mica de... Hi havia... Estaven crispats els ànims i, per tant, encara va haver creuament d'insults, una mica de... de rifirrafe entre totes dues parts, i és un testimoni només de, del que va passar en aquest partit, empat a zero entre l'Alcorcón i l'Europa.
0: I el que hem escoltat és en boca d'una de les persones de seguretat de l'Alcorcón.
28: Sí,
0: no policia, sinó no policia. De seguretat de l'Alcorcón, privada.
28: Sí, l'Alcorcón, per cert, també hi hem parlat i ha dit que refusa fer qualsevol comentari sobre aquest cas.
0: Gràcies, Albert.
28: A vosaltres.
0: 13 minuts i arribem a les dues del migdia.
2: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @ Què t'hi jugues.
0: Li han regalat a Mourinho la roda de premsa un aspersor?
6: Sí, és que clar, ens hem escoltat el més destacat de la roda de premsa, però hi ha coses sí que passen fora de micròfons, i aquest és el moment en què un periodista italià efectivament li ha regalat un aspersor a Mourinho.
7: Calmi?
8: Sí.
7: No devo pagar?
8: No, no. Un aspersor.
7: Ciao, ciao.
6: Li diu si li pot regalar una cosa, Mourinho diu que no li pagarà, que si li regala, que li regali, però ell no li paga, i efectivament a la sala de premsa li regala un aspersor un periodista italià, José Mourinho. És tremendo, eh?
9: Podria haver regalat una foto de Ben Querença.
10: És un... Sí, claro, o una foto d'Obrebó, o de Busaca,
9: sí,
10: o de Blequer,
0: va, que estem de festa,
10: o de Frisk.
0: Aquest cap de setmana a Ràdio Barcelona, perquè us ho hem explicat al principi del Què t'hi jugues, també aquest cap de setmana en diversos programes, a la retransmissió, teniu vídeos i contingut especial amb àudios de l'època a la pàgina web de la emissora. S'han complert 50 anys de futbol en català, de la primera transmissió en català després de la dictadura, després de la Guerra Civil i després de la dictadura franquista, que van fer aquí a Ràdio Barcelona. Aquest és el moment, 5 de setembre de 1976, en què Dolores Tejedo, Premi Ondas a la millor locutora d'Espanya el 1965, donava pas a Joaquim Maria Pujal en la primera retransmissió en català després de la dictadura.
14: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Pujal, amb qui establim ja connexió.
21: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent...
0: En un especial que vam fer al Què t'hi jugues, Flac, i ho recordaràs, el Joaquim Maria Pujal ens va explicar com havia anat adaptant el llenguatge popular que s'escoltava als camps de futbol en una retransmissió de ràdio.
23: Sí, més que res, recopilar-lo, perquè existia i la gent continuava parlant en català als camps de futbol. O sigui, no es podia parlar en català per ràdio, però als camps de futbol sí que la gent parlava en català. Per tant, tu t'anaves a un partit de futbol de regional o de tercera divisió i tu senties parlar en català. Això de la bimba, la gardela, foli, burro, babau, no sé, tot això se sentia, no? El siri... Aleshores, el que passa és que, clar, el no haver parlat en català per ràdio d'una manera sistemàtica i d'una manera amb un registre més o menys establert, es feia una mica més difícil trobar solucions a allò que en castellà s'havia acreditat ja molt durant tots aquests anys. I l'única feina que jo vaig fer més que inventar-me un llenguatge

0: i l'única feina que jo vaig fer més que inventar-me un llenguatge va ser codificar-lo i primar algunes locucions, i com que tenia estructures acostumades a resoldre-les en castellà, a veure com les resolia en català i buscar les adaptacions. Jo el que vaig fer en aquella època va ser intentar ajustar les solucions al castellà. Per exemple, el Valdivieso, que era un dels grans mestres de l'època, el Matías Prats era un gran mestre de l'època, l'Enrique Fernández, d'aquí de Ràdio Barcelona, era un gran mestre de l'època. Tots tenien els seus estils. Llavors tu els escoltaves i tu que eres un nanet, el que volies fer? Imitar-los. Quan comencem hem d'imitar els bons, no? Llavors tu senties que el Valdivieso deia se zafa de l'acoso del bravo delantero centro, i pensaves, això com ho diré en català? O senties a Matías Prats que deia desde los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, i pensaves, los aledaños, això com es deu dir en català, los aledaños, no? Clar, les estructures que tu havies sentit i que tu reproduïes quan davant del mirall provaves de fer-ho, les havies de posar en solfa en català. I la feina en tot cas va ser aquesta, que és la que em va ajudar tant el Jordi Mir i altres persones que d'una manera molt generosa em van assistir.
1: Citant aquesta reflexió, el Joaquim Maria Pujal al Jordi Mir, ens està escoltant. 91 anys té, lingüista, activista cultural, de Tremp, bona terra, Lleida. Jordi Mir, què tal? Com va?
2: Bé, bon dia. Us escoltava i plaerosament, perquè només escoltar això de fa mig segle ja ve de gust de fer-ho, mirar enrere, en un moment donat de la vida. Endavant, endavant.
1: Hem parlat molt del Pujal i l'important que va ser aquella primera transmissió en català després de la dictadura, i ell ha explicat, i també surt al llibre que avui presenta el Josep Maria Déu, El factor Pujal, que hi ha una persona que va ser clau per adaptar el llenguatge popular, per agafar expressions d'altres esports, no? Allò d'un gol de carambola que venia del billar, o lo de tirar la tovallola que venia de la boxa, al llenguatge futbolístic i al català a la ràdio. Que ets vostè, que ets tu, Jordi.
2: Bé, que sóc jo. En fi, va anar com va anar. Amb el que ha explicat el Quim ara està tot dit. Ell tenia aquesta voluntat i aquesta capacitat, i a més es va proposar de dur-ho a terme, i tot el que passés a partir d'allí era lògic, era senzill, era el que havia de passar, és que s'adoptés les transmissions del futbol a la normalitat del que havia de ser una cosa que era en boca de tothom, perquè el futbol no era cap ciència abstrusa que parlessis a gent que no hi entengués, i intentar, i el que s'havia de fer era narrar-lo d'una manera que la gent s'hi sentís vinculada i completament còmode, per dir-ho així, eh? I això és el que el Quim va fer des del primer dia amb molta naturalitat.
3: Al final es van generar en aquell moment ja una sèrie d'expressions que sí. 50 anys després, els que ens dediquem ara a explicar els partits de futbol, encara fem servir. Suposo que això,
2: bé, tant
3: el Quim com
2: en
3: tu,
2: manera...
3: et deu sentir molt orgullós, no?
2: Sí, d'acord, però vull dir que en certa manera es van engendrar perquè ja existien, ja era la lògica, no inventàvem cap llenguatge especial, sinó que era aplicar-ho amb una funció que era la transmetre partits directament des d'un camp, que per les conseqüències que ja heu esmentat i que no cal recordar, doncs no s'havia pogut fer durant molts anys. I és a dir, pràcticament mai, perquè des d'abans de que hi va haver les prohibicions que tots van viure, doncs pràcticament la ràdio no tenia la implantació que tenia en aquest moment, i per tant el futbol a la ràdio com una cosa acostumada i consolidada no hi havia estat. I a partir d'allí...
1: Hi ha alguna paraula o alguna expressió que t'agradi especialment?
2: No sabria quina triar, perquè totes eren doncs del llenguatge natural, vull dir, sí, diria que una cosa era normalitzar en català les formes originals angleses, que això era normal perquè aquí ara parlem molt de neologismes, però si alguns neologismes van existir al català, no diguéssim vulgarismes o castellanismes, que això era per implantació de les circumstàncies del país, sinó neologismes amb el sentit ampli, van ser d'esports com el tennis o com el futbol, bàsicament, que eren de formació i de procedència anglesa, i que aleshores, com que per determinar aquelles circumstàncies no hi havia una forma pròpia, natural, popular del català de sempre, aleshores sí que anava bé, i per tant doncs dir penal en lloc de penalti

0: i corner out offside, que es va traduir a la forma popular orsai, com encara diem ara.
1: Orsai, sí.
0: Tot això em va semblar que era el que s'havia d'intentar fer i donar-hi carta de naturalesa en català i que tothom s'hi acostumés, perquè ja està, de qualsevol manera és bona si a tots ens va bé i ens hi entenem.
2: Però abans sentíem el Puyal que deia com diré en català, s'ha zafado de la pressió del...
0: Sí, bueno, bé, doncs
2: va incorporar l'escapolir-se de l'escomesa, que va ser una de les...
0: Sí, que va ser una forma, sí, que al costat d'un zafar-se de la costa, que també era una fórmula que tampoc devia ser que tots els castellans l'estiguessin dient cada moment, sinó que també era una mica rebuscada, m'entens el que vull dir? Per tant, doncs, tot això formava part d'aquest joc que va reeixir i que s'ha implantat, i que el que compta no és el que en aquell moment es fes, sinó el resultat que ha donat. I és que l'esport avui a Catalunya es narra en català, i això és en el qual aquell fet crec que hi va influir poderosament i d'una manera positiva.
1: Aquesta setmana, la vinent, anirem celebrant aquests 50 anys, ja us ho he explicat, amb programacions especials, conjuntament algunes amb Catalunya Ràdio, i avui volíem parlar amb el Jordi Mir, que és lingüista i la persona que va ajudar a Puyal a adaptar el llenguatge popular a la ràdio ja fa 50 anys. Un Jordi Mir que, entre moltes altres coses de la vida, també, oi que assessorava al Barça? Ho explica el Josep Maria Déu al seu llibre, El factor Puyal.
0: Que havia fet què? Dius,
1: que havia assessorat al Barça també amb algunes qüestions de la llengua.
0: Bé, amb alguna cosa a l'hora d'implantar el català d'una manera pública al Barça, com la normalització al marcador electrònic i en l'oratori al camp i en l'implantació de marcar les consignes a les portes del camp i tot això, vaig tenir una certa intervenció. La meva amistat i relació amb el Joan Granados, que llavors era secretari general del Barça, va fer que ell més d'una vegada tingués ganes de parlar amb mi, que ho comentéssim, i que la meva dèria per la llengua es feia extensiva allà on semblava que podia ser eficaç. Vull dir, no tenia cap altre objectiu que aquest, sí, sí.
3: Escolti, 91 anys està vostè fantàstic, eh?
1: I tant, estic al·lucinat. 91 anys. Jordi Mir, moltes gràcies, anirem parlant.
0: Encantat a vosaltres, gràcies per la feina que feu.
1: Una abraçada molt forta.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu.
1: Jordi Mir, el lingüista que va assessorar Puyal a les transmissions del Barça que van començar al 1976.
3: I encara està per assessorar-nos a tots.
1: A Ràdio Barcelona, totalment. És l'aire de la muntanya, que conserva molt bé les persones.
3: No sé què és, però mare de Déu.
1: Va, anem tancant el Que t'hi jugues. Ara tindreu tota la informació, l'actualitat a hora 14. La Núria Flaqui ha penjat una enquesta avui a les diferents xarxes socials del programa.
3: I
1: quants títols creieu que guanyarà el Barça aquesta temporada? Cap, un, dos o tots? El 49% voten tots. El 39% dos. Poden ser 0, 1, 2, 3 o 4.
2: No ho sé, no em mullaré, però vaja, ja ho he dit abans. Optimisme, que ens ho passarem bé.
1: Gràcies per escoltar-nos al Que t'hi jugues, futbol i diversió, que m'han dit que devia aquesta frase, que serà el claim de la temporada.
2: Ah, bé, diversió. No canto, Lini?
4: Historia que te hiciste, historia la podrás ser, porque la saeta
5: no me la sé de futbol. No le suena la saeta que ataca mi Madrid.
3: La segunda, todo, pa, pa!

0: las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la preocupación, la inquietud de los padres y madres de los chavales que mañana se incorporan a clase en Ceuta y que esta mañana ultimaban la compra de todo el material necesario para regresar a las aulas.
2: Te lo prometo que no quiero pensarlo porque estoy súper agobiada.
3: Si estoy conforme en que mañana empiece el cole, pues la verdad es que sí. Y los peques creo que van a ganar mucho incorporándose mañana y no dentro de un mes.
4: Yo tengo 4. Los 2 chicos los voy a traer. Pero los dos mayores, ¿no?
1: Testimonios que ha recogido nuestro enviado especial Adrián del Pozo. El curso arrancará allí en Ceuta con la presencia del ejército en los colegios y con una crisis que no está ni mucho menos resuelta. Una crisis que nos deja, además de la preocupación social, una nueva bronca política entre el gobierno central y el de la ciudad autónoma. Sánchez no ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo con Vivas, que se negó, recordemos, a última hora la instalación de un campamento de migrantes en el puerto de la ciudad. Sánchez habla de falta de colaboración de la derecha.
5: Y estoy convencido, no solamente de que Ceuta recuperará pronto la normalidad, sino que saldrá reforzada gracias también a la acción del Gobierno de España. Pero por desgracia, una vez más, como en todas las crisis que nos ha tocado vivir, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
1: Mientras el Partido Popular ha presentado esta mañana al presidente Vivas en Madrid en un desayuno informativo en el que el propio Vivas se ha alineado en su discurso con el de Feijóo, acompañado además de buena parte de los presidentes autonómicos del Partido Popular que muestran su solidaridad con Ceuta, pero que acto seguido rechazan el reparto de los migrantes por sus territorios.
6: Poder cumplir con ese objetivo de ponerle fecha y que sea una fecha pronta a la vuelta a la normalidad mediante la salida a Marruecos de todos los que llegaron de manera ilegal el día 30 y 31 de julio.
1: Vivas apuesta ahora por las devoluciones y, como escucharemos luego, renuncia al reparto territorial que ha defendido siempre. Sobre la crisis de Ceuta, la encuesta de 40DB que hoy publicamos en la serie El País es clarísima. El 90% de los españoles culpan a Marruecos de esta crisis y cada vez aumenta más el número de encuestados que piden un endurecimiento de las políticas migratorias. Vox rentabiliza la crisis de Ceuta en intención de voto según esa encuesta de 40DB y la suma del PP y de la ultraderecha supera ya el 50% de los votos en España. Luego lo contamos, aunque a esta hora y al hilo de esto precisamente la noticia sigue en Alemania, en el estado de Sajonia-Anhalt, donde la ultraderecha ha arrollado y donde puede gobernar con la ayuda de una formación supuestamente de izquierdas. Este es el canciller Merz, hace unos minutos, líder de la CDU también, que se ha llevado un buen batacazo. Dice que está en shock con esta victoria y que no esperaban un resultado como este. Ya digo que los pactos, si ahora la ultraderecha puede gobernar o no, pues va a depender precisamente de esa pequeña formación. Sería la primera vez que la ultraderecha gobierne un estado desde los tiempos de Hitler. Enviado especial Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Casal. Sí, está muy cerca esa posibilidad histórica de la vuelta de la extrema derecha al poder en una región alemana por primera vez desde el nazismo. Alternativa para Alemania ha arrasado las elecciones, pero necesita 3 diputados para gobernar y por eso suaviza el tono. Ulrich Siegmund es su candidato. Que dice que tiene un plan claro, que no va a abandonar un plan de persecución de inmigrantes, pero se vende también como un demócrata que está dispuesto a gobernar con otros, algo que rechazaba hace simplemente 2 días. Ahora, en cambio, tiene otra actitud, porque, como dices, hay un partido de izquierda nacionalista y anti-inmigración, el BSB, que tiene 5 diputados y que, según ha confirmado, está dispuesto a apoyar el cambio en esta región. Siegmund ha confirmado que las negociaciones entre ambos ya están en marcha.
1: Luego volvemos con Antonio Martín y ahí media también con Carmen Viñas, nuestra corresponsal. Vamos a analizar si estamos ante un resultado puntual en una región castigada por la reunificación alemana o si esto ha venido para quedarse. En Europa, de momento, preocupación y cautela. La Comisión Europea asegura que no comenta resultados electorales.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: 2:04 y más cosas hasta ahora. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas. El precio de la vivienda suma ya 12 años y 3 meses de subidas continuas. Entre abril y junio suma un 12% más respecto al año anterior. Se encarecen sobre todo las casas de segunda mano y la cifra que duele, Casal, es la de las carreteras. Ha sido un mal verano. 240 personas han perdido la vida durante los meses de julio y agosto.
1: Menos calor y cambios en el pronóstico. Jordi Garbó.
9: Todavía quedan un par de días de calor sofocante con temperaturas propias de la canícula. Tarde, la de hoy soleada, máximas de 35 o 40 grados en todo el interior peninsular y de la isla de Mallorca. En puntos costeros entre los 30 y 35 grados. Mucho sol con nubes en el Cantábrico más oriental. Mañana empezará a bajar la temperatura en el norte de la península, descenso que será generalizado el miércoles.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: Amb molts pares sense saber si portar els seus fills a l'escola i amb molts mestres posant en dubte si cal fer vaga el primer dia de curs. Així es torna a classe demà a l'Escola Pública Catalana.
11: Començo primer d'ESO i estic una mica emocionada.
12: Sí, demà comença.
13: M'hi he pensat que no anéssim, però elles volen anar.
14: Jo no.
15: Comprendo els mestres, però costa.
16: No és que estiguem en contra de la vaga, però pensem que és un dia que és fatal.
10: El president Salvador Illa demana als sindicats respecte pel dret a l'educació i l'oposició l'acusa de mala gestió.
17: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
18: No fan res més que acumular problemes. Han tingut tot l'estiu.
19: Implica un fracàs per part del govern. No n'hi ha prou amb demanar treves.
10: Els Mossos no tenen cap documentació per escrit del dispositiu que va acabar amb la infiltració de dues policies en una assemblea de docents el curs passat. El Tribunal Superior de Justícia havia demanat a la policia catalana tota la documentació que tenien i la resposta ha estat no entregar cap informe. Nova agressió policial per una estelada en un camp de futbol ara d'un aficionat de l'Europa a l'estadi de l'Alcorcón. El club assegura que el van agafar pel coll i el van colpejar i així ho han explicat aquest matí a l'Equip Catalunya aficionats que hi eren.
20: El van acusar d'estar sota els efectes de l'alcohol i el van expulsar a l'estadi un cop estaven identificats. Va ser quan el van començar a baixar per les escales. Al final eren quatre seguretats més els quatre policies, però t'obligaven a no gravar. A mi per això és una llàstima, però no hi ha cap vídeo.
10: El govern espanyol assegura que la versió de la policia no correspon amb aquesta. Tres ferits, dos d'ells greus a l'hospital en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. Ha passat aquest matí quan en un dels laboratoris de pràctiques s'estaven manipulant productes químics. És dilluns i aquest vespre celebren els 25 anys de Catalunya. Aixeca el taló la gala que inaugura la nova temporada teatral. Una temporada que comença amb rècords històrics.
21: Hem pujat l'índex d'ocupació, hem fet rècord de recaptació, hem fet rècord d'espectadors de la història del teatre a Barcelona.
10: Tot això dues setmanes que comencin les festes a dues grans ciutats catalanes, us explicarem què provoca en cadascun de nosaltres la cultura popular. Què sent un tarragoní quan escolta les primeres notes de l'himne de Santa Tecla, l'Ampar i Torroca, o quan veu un correfoc? Doncs la ciència respon.
22: Des del principi dels temps, el foc ens ha tret com a éssers humans.
23: Qualsevol música l'associarem amb uns records i el fet de poder recuperar aquestes emocions passades plaents fa que la música ens emocioni encara més.
10: De seguida ens explica en detall la nostra companya, l'Eva Hidalgo. I després d'un cap de setmana a temperatures rècord es manté el risc alt d'incendi, la prohibició d'entrar a espais naturals com la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig. Els agents rurals continuaran fent controls en aquesta zona de la Noguera com han fet tot el cap de setmana.
24: Ens preocupa aquesta zona especialment perquè hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible.
10: Arreu de Catalunya continuarà fent calor però sense batre rècords i a l'espera de la gran baixada de temperatures que arriba dimecres. Jordi Carbó.
9: Parell de dies de molta calor, de temperatures pròpies de la canícula. Si bé en el conjunt de Catalunya les temperatures ja no pujaran més, tampoc baixaran massa respecte a les que hem tingut durant el cap de setmana. Resumint, màximes de 35 a 40 graus a la major part de Catalunya, sobretot al prelitoral i a l'interior, però també màximes de més de 35 graus a les valls del Pirineu. Superarem amb facilitat els 30 a la línia de la costa. En una tarda assolellada, amb vent de marinada de moderat a fort fins que arribi la nit. I demà les temperatures pujaran a les comarques de Girona, baixaran lleugerament a la resta. Canvis importants dimecres, quan la temperatura baixarà de manera molt apreciable i tindran tempestes, moltes de caràcter violent.
10: A la tècnica Víctor Valero, la producció Lèria Pijuan, des d'ara i fins als quarts, expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. Menys de 24 hores que comenci el curs a l'escola pública, preguntem als pares si saben què fer demà, durant o no, els fills a l'escola, sabent que hi ha vaga.
2: La immensa majoria de pares i mares portaran els nens a l'escola.
12: Demà comencen, sí.
13: N'hi ha pensat que no anéssim, però elles volen anar.
3: Jo no.
4: Bueno, és difícil confiar en que el curs vagi a ser un curs de profit, perquè hi ha una sèrie de problemes que no, ningú està posant sobre la taula.
15: Comprendo a los mestres, pero costa de encaixar lo que son las nenas, el treball.
12: El que m'ha sorprès és que en tot aquest temps no s'hagin assegut.
2: No és que estiguem en contra de la vaga, però pensem que és un dia que és fatal.
12: Podria dir que gairebé sembla que s'ha perdut l'estiu, les vacances, i tornem a començar el curs i estem com quan es va acabar l'anterior.
10: La majoria dels pares amb qui hem parlat doncs prefereix dur-los demà a l'escola, però alhora no saben si hi haurà classe o amb quants professors. Per tant, el que hauria de ser un dia de preparatius, de nervis, d'il·lusió per tornar a veure els companys, és un dia d'incertesa. Així comença aquest curs escolar a l'escola pública. Anem a intentar respondre què ha de passar demà. Soledad Domínguez, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Joan.
10: Hi ha previsió d'algunes protestes a primera hora, probablement alguns talls de carretera, però els propis sindicats convocants admeten que hi ha molts professors que preferirien no fer vaga el primer dia, sinó esperar. Per tant, és probable que hi hagi menys seguiment que en altres protestes del curs passat.
5: Les assemblees i els sindicats estan acabant d'organitzar aquesta hora. Ara mateix hi ha mobilitzacions previstes com a mínim a 11 territoris. En la majoria, els docents estan quedant per trobar-se a partir de les 7 o les 8 del matí amb la idea, com ja passaven les protestes del curs passat, de provocar problemes de circulació a diferents punts. A Barcelona hi haurà columnes, per exemple, caminant cap a Plaça Espanyola i manifestació des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume a partir de les 10 del matí. Als centres, molts docents dubten entre seguir aquesta crida a la vaga o ajornar les protestes per més endavant. Alguns claustres, de fet, han votat i han decidit prioritzar demà els alumnes, fer-los una bona acollida i protestar de formes més simbòliques, amb cartells o amb samarretes. En el cas de la secundària, a la majoria d'instituts, demà es fan només presentacions, no hi ha classe encara, per tant, s'espera un seguiment molt discret de la protesta.
10: Recordeu que el curs passat va acabar amb una consulta entre tots els professors per decidir si acceptaven les millores que oferia el Departament d'Educació o si, en canvi, preferien seguir fent vaga un curs més. I el resultat... va ser aquest, que la majoria volien seguir reclamant més millores i fent vagues. Sole, després d'aconseguir 1.500 euros més a l'any de sou per cada professor, ara el que reclama sobretot és reduir el nombre d'alumnes per aula i també que hi hagi més recursos per l'escola inclusiva.
5: Sí, d'entrada aquest setembre el tamany dels grups classes serà similar al del curs passat, tot i que s'han contractat 1.100 professors extra. La reducció de la ràtio, segons l'acord que està vigent amb alguns sindicats, ha de començar a partir de setembre vinent, però l'objectiu que s'ha marcat l'executiu està força per sobre dels 15 alumnes per aula a primària i 20 a la resta d'etapes que defensen ara des de l'Assemblea Docent. Respecte als reforços per l'escola inclusiva, enguany s'han incorporat 531 nous professionals, però tenim en compte que parlem de gairebé 2.400 centres, només comptant infantil, primària i secundària, doncs és evident que moltes aules no notaran cap diferència tampoc en aquest capítol. Un altre punt en el que els docents es fixaran molt a partir de demà és en les temperatures amb què començaran a les aules. Durant l'estiu s'han comprat i començat a instal·lar 20.000 ventiladors. Els centres més afortunats, la majoria d'ells a Barcelona, tenen sistemes de climatització, però encara aquesta vuitantena de centres són una excepció dins la norma.
10: Doncs demà explicarem com està anant aquesta vaga. Gràcies, Soler, i ànims per demà.
5: I també pisa demà.
10: Exacte, ara en parlarem. Fins ara. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als mestres respecte pel dret a l'educació. Ho ha fet en una entrevista als mitjans públics. Xavier Balló.
14: Illa ha reconegut que el govern podria haver actuat millor en algun moment, però ha reivindicat que cap altra vegada s'hi han abocat tants recursos. Per això ha reclamat als sindicats una treva en les protestes per poder obrir un debat públic sobre el model educatiu. Declaracions a 3CAT.
25: Demano en aquest sentit un parèntesi i anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem entre tots plegats, i el govern farà els esforços.
14: D'entrada, el que ja ha promès Illa és un pla durant les properes setmanes per climatitzar moltes escoles i residències de gent gran. Sobre el que no ha parlat el president és sobre la polèmica de les proves PISA.
10: Doncs ara ho recordava la Sole, també en Xavi. Demà a aquesta hora és quan coneixerem aquests resultats d'aquest informe de PISA. Recordeu que en el cas de Catalunya no seran vàlids a ulls de l'OCDE perquè es van excloure dels resultats a un 23% dels alumnes que van fer les proves, quan el que marca l'organisme és que com a màxim siguin un 5%. És un error del funcionariat que va portar, recordem, a la destitució de la número 2 de la Conselleria d'Educació, també a obrir expedient a 3 treballadors públics, i aquest error pot fer que demà a Catalunya, amb aquests resultats, doncs quedi una mica millor, perquè s'han exclòs dels exàmens una gran quantitat d'alumnes. Bé, per aquest caos de PISA, pel conflicte amb els mestres, tota l'oposició, des de Junts fins als Comuns, critica la mala gestió que ha fet el govern i, sobretot, que no hagi fet res de moviments ni de negociacions amb els sindicats aquest estiu.
17: Que ara el president els demane aquesta treva, per a nosaltres és una irresponsabilitat, perquè aquí l'únic que ha estat sense exercir les seves funcions durant aquest mes ha estat el propi president.
18: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
19: I ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
10: Són Mònica Sales de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Gerardo Pisarello dels Comuns. I en tot aquest conflicte hi sumem això. Els Mossos d'Esquadra admeten que no tenen cap documentació del dispositiu que va acabar amb la infiltració de dues policies en una assemblea de docents el curs passat. La policia catalana no ha entregat cap informe policial al jutjat que ho està investigant, que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tot arran de la demanda d'un dels sindicats afectats, la CGT, Andrea Villòria.
1: Sí, el sindicat exigia que els Mossos entreguessin tota la documentació possible i el Tribunal Superior va acceptar reclamar-ne bona part. Demanava ordres de servei, documents operatius o de planificació, instruccions i directrius de la infiltració, valoracions de risc o de proporcionalitat, també actes, minutes, anotacions o informes del que van treure d'aquella infiltració en aquella assemblea de mestres. Els Mossos, però, no han entregat res d'això perquè diuen que no ho tenen, que no se'n va fer. En un document breu, el cap de la Comissaria d'Informació argumenta que no ho deixen per escrit pel caràcter confidencial i reservat de les seves funcions. Assegura també que en casos de conflictes laborals com aquest, la seva feina és estrictament preventiva i recullen informació de fonts obertes per després dimensionar els dispositius. L'advocada responsable d'assessorament jurídic d'Interior afegeix que la infiltració estava motivada per les numeroses mobilitzacions prèvies del professorat.
10: Bé, avui ja ha començat el curs per alguns universitaris, com els de l'Autònoma, i per això Rodalies ha recuperat la connexió per tren entre la universitat i l'estació de Montcada i Bifurcació. A partir d'ara hi haurà dos trens per hora i sentit els dies entre setmana i un per hora i sentit els caps de setmana i festius. Però aquesta línia, recordem que no està connectada encara amb Barcelona, i mentre continuen les obres de remodelació de Fabra i Puig, s'ha d'agafar la R4 per arribar a Montcada i després fer transbordament a la R7 per fins a l'Autònoma. I el metro de Barcelona avui es recupera la circulació entre les estacions de la Sagrera i el Bon Pastor, la L9 i 10 Nord, després de les obres al macropou de la línia, i també des d'avui ja es pot fer el transbord de les línies 1 i 3 per sota de l'estació de Plaça Catalunya. Han acabat les obres de reforma d'un túnel i ara TMB calcula que hi ha 43.000 persones que circulen per aquest passadís en un dia laborable i que ara, fins ara, ho havien de fer pel carrer creuant la plaça, doncs ara ja poden fer aquest transbord entre les línies 1 i 3 pel túnel que creua la plaça per sota.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Nova polèmica per la presència d'estelades als camps de futbol. Ara és l'Europa el que denuncia que ahir, en el seu partit al camp de l'Alcorcón, un aficionat que duia una estelada va ser agredit per la policia. Aquest és el relat del president del club, Héctor Ibar, a BTV.
3: Fora de Catalunya és una bandera que genera, doncs, molta animadversió. Llavors, pel que sembla, l'agent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat.
10: Bé, sí que ha donat més detalls un aficionat que era testimoni, que era allà en el camp, a l'equip Catalunya. Els partits independentistes tornen a condemnar l'actuació, com van fer en el cas de l'aficionat blaugrana al partit contra l'Elx, però des del govern espanyol demanen prudència perquè asseguren la versió de la policia no és la mateixa i en aquest cas no hi ha cap vídeo, Xavier Balló.
6: El delegat del govern espanyol a Catalunya assegura que la informació oficial no coincideix amb la versió que el club, l'Europa, va donar en el seu comunicat i reclama evitar conclusions precipitades. En aquest comunicat del club es diu que un aficionat de l'Europa hauria patit una actuació policial desproporcionada perquè després de negar-se a retirar l'estelada davant la seguretat privada de l'estadi, agents policials s'haurien endut l'aficionat, l'haurien agafat pel coll, llançat a terra, colpejat i li haurien intentat obligar a dir que és espanyol. En aquest cas no hi ha imatges que ho demostrin, segons ha explicat un aficionat de l'Europa, perquè els agents haurien obligat a no gravar res.
7: Però t'obligaven a no gravar i tal, de molt violent, i també per això és una llàstima, però en aquest cas no hi ha cap vídeo.
6: Els partits independentistes han tornat a posar el crit al cel i Esquerra ja ha registrat una proposta perquè l'Ajuntament de Barcelona condemni l'actuació.
10: També l'equip de Catalunya, la Marina Fernández, ha entrevistat a l'expresident del Parlament, Laura Borràs, que acaba de ser indultada pel govern espanyol. Creu que amb episodis com aquests es revifa el sentiment independentista.
8: que vivim en una situació en què molts volen fer-nos creure que és d'atonia, és de pacificació i és de reconciliació, però treus una estelada i t'atonyinen, sigui a Elx o sigui al Corcón, sigui amb càmeres o sigui com ara sembla que ha passat, sense càmeres, perquè també n'aprenen. Però el que vol dir és que hi ha una catalanofòbia latent.
10: Dos minuts i actualitzem la situació de l'explosió a la Facultat Química de la Rovira i Virgili, que deixa 3 ferits. Fins ara.
11: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
16: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al
20: Què t'hi jugues?
21: Barça!
22: Comença la Champions.
16: Presenta Sique Rodríguez.
26: Empata el Barça, empata.
16: I narra Albert Bermúdez.
27: Espera que segueix la Vinyamal. Ai, Déu meu, la Vinyamal!
22: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
16: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
28: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Són les 2:20. Tres ferits, dos d'ells greus per una explosió a la Facultat Química de la Universitat Rovira i Virgili. S'ha produït mentre s'estaven manipulant productes químics aquest matí i ara s'obre investigació per determinar les causes d'aquesta explosió. Eva Hidalgo.
29: Els fets han passat a un laboratori de pràctiques. El personal de la URB estava abocant àcid nítric d'una ampolla gran a recipients més petits d'un litre, un dels quals ha caigut a terra. Els tres afectats duien equips de protecció individuals. Dos dels ferits, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23 i una altra dona en estat menys greu ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla. Fàtima Sabeny és vicerectora.
30: Els tres ferits s'han pogut dutxar immediatament, però evidentment doncs, tenen algun tall, han sortit pel seu propi peu, ells mateixos han avisat el 112, no s'ha hagut d'evacuar a l'edifici, tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori.
29: Els treballadors han activat ràpid les dutxes d'emergència i, per tant, el contaminant ha quedat diluït. L'incident no ha causat núvol tòxic i els bombers, a posteriori, per seguretat, han descontaminat l'edifici, que no ha patit danys estructurals.
10: I a l'escala, l'Alt Empordà ha detingut un home per saltar-se 3 vegades en 2 setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Mentre la víctima va anar a denunciar un dels episodis, l'arrestat va aprofitar per entrar a casa d'ella, Carles Couso.
31: L'individu té 49 anys i des del 23 d'agost i fins aquest dissabte s'ha saltat fins en 3 ocasions la pena d'ordre d'allunyament que té sobre la seva exparella. Aquesta tercera vegada l'home va saltar al mur de la casa de la dona i va estar voltant per la zona quan ella era dins. Un cop va marxar, la víctima va anar a la comissaria dels Mossos a Roses a presentar una denúncia. Va ser aleshores quan l'home va tornar a casa de la víctima una altra vegada mentre ella estava fora denunciant. Els Mossos el van detenir després de la trucada d'una veïna. L'home ha passat a disposició del jutge de Guàrdia de Figueres.
10: El Departament d'Agricultura i l'IRTA han engegat una planta experimental de biogàs per mitigar el canvi climàtic des del sector agroalimentari. El govern vol arribar a produir fins a 2 terawatts anuals de biogàs al 2030. Això representa el 7% de l'energia que es consumeix a Catalunya. Cristina Artacho.
1: Es reaprofitaran les dejeccions ramaderes i es transformaran en biogàs, fertilitzants i aigua tractada. També es farà recerca en l'àmbit de les energies renovables. Rosa Altisent és la directora general del Departament d'Agricultura.
32: I que amb aquesta estratègia del biogàs, doncs el que es vol és tractar, aproximadament l'objectiu és tractar uns 9 milions de tones de matèria orgànica, també el 2030, que s'equivaldrien a uns 4 milions de tones de dejecció.
1: Situada a Constantí, al Tarragonès, la planta és la primera de l'Estat gestionada per un institut públic de recerca mentre dona servei a una granja. Generarà energia tèrmica equivalent a la que gasten anualment 165 llars catalanes.
10: I ara és moment pels esports. Avui hem de començar felicitant a Toni Bou. Oh! Així celebrava amb els companys, amb els amics, amb la parella, la fita històrica que ha aconseguit el pilot de Piera. Va guanyar el seu 40è Mundial de Trial, i això que té 39 anys. Ha estat als Països Baixos, la 6a ronda del Mundial de Trial GP, i és el seu 20è campionat del món a l'aire lliure, que se suma ja als 20 títols indoor a l'X-Trial que té Toni Bou. I també en les darreres hores hi ha hagut eufòria a Can Barça.
2: És boníssima, Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca Lamine, gol, gol!
10: De 0 a 5 a Mestalla es culminava amb aquest gol de Lamine Yamal, i ara els blaugranes ja miren a la Champions. Santi Ovalle, bona tarda.
4: Bona tarda. Després de fer 17 gols en 4 partits, el Barça ja prepara l'arrencada de la Champions. Serà dimecres vinent contra el Feyenoord, en un partit al qual no podrà comptar amb Eric García. El futbolista de Martorell ahir va patir un cop al nas, li va provocar una fractura nasal, però amb una màscara podrà jugar els propers partits. Això sí, està sancionat pel primer partit de la temporada de la Champions per una expulsió que va patir a l'últim partit de la temporada passada, i per tant no podrà disputar aquest primer partit amb el Barça, que afronta la màxima competició continental amb molta confiança després de convertir-se en el líder en solitari de la Lliga amb 12 punts de 12 possibles i avantatjar en 3 punts el Real Madrid a la classificació i en 5 l'Atlético.
10: I en cultura, el Teatre Català celebra aquesta nit 25 anys de la gala Catalunya aixeca el taló.
5: I el Regina Figaroc

0: Un any més, el Gran Teatre del Liceu acull aquesta gala que dona el tret de sortida de la nova temporada teatral, una temporada que, per cert, arriba en el millor moment de la història dels teatres a Barcelona. Mai abans hi havia hagut tants espectadors i tants diners recaptats. Júlia Domènech.
1: Més de 3.176.000 espectadors han passat aquesta temporada pels teatres de Barcelona, gairebé 40.000 més que l'any passat. Es tracta ja del tercer any consecutiu per sobre dels 3 milions. També s'ha assolit un màxim de recaptació amb 103 milions d'euros i l'ocupació ha crescut fins al 67%. Unes xifres que, segons el sector, confirmen que no es tracta d'un rècord puntual. Isabel Vidal és la presidenta de DETCA.
2: Podem parlar ja no d'una temporada més, sinó d'un bon moment pel teatre, el millor moment de la història. Hem pujat l'índex d'ocupació, hem fet rècord de recaptació, hem fet rècord d'espectadors de la història del teatre a Barcelona.
1: I com a novetat, aquest any, per primera vegada, també s'ha pogut radiografiar el conjunt de Catalunya. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans aquesta temporada, assolint una recaptació de més de 115 milions d'euros.
3: L'Aquitània fan la gran aventura.
4: El Texas fem autònomos que ja fa anys que dura.
0: Doncs aquesta nit Catalunya aixeca el taló i també aquesta nit, però a Santa Coloma de Gramenet,

Bustamante tanca la Festa Major amb un concert a les 11 a la plaça de la Vila i també s'acaben les festes de Sabadell amb un concert d'Hotel Cochambre a quarts d'11 a l'Eix Macià. Queden dues setmanes per les festes de dues grans ciutats catalanes. Estem parlant de la Mercè, Barcelona, Santa Tecla, Tarragona. I ara la ciència respon una pregunta molt poc científica. Per què als tarragonins se'ls posa la pell de gallina quan senten això?

0: Ser Tarragona, Radio Reus.
1: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al
3: Què t'hi jugues?
4: Barça!
5: Comença la Champions.
2: Presenta Siki Rodríguez.
6: Empata el Barça, empata.
2: I narra Albert Bermúdez.
7: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
5: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
2: Què t'hi jugues, Barça? Amb Siki Rodríguez.
8: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
9: L'àlbum de records d'en Toni Bassas.
10: Vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona el desembre de 1981. Acabava de fer 20 anys. Em van trucar en Joan Castelló Rovira i l'Àlex Botines demanant-me per incorporar-me a les transmissions de futbol en català que aleshores havia començat, feia 5 anys, Joaquim Maria Pujal, que feia equip amb Eduard Bué. Vaig tenir en aquell moment la impressió, i 30 anys després puc confirmar-ho, que poques vegades una trucada telefònica m'ha fet tanta il·lusió i ha sigut tan important en la meva vida.
9: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Volver a Europa.
5: Volver a levantar la copa.
6: Volver a Neptuno.
7: A Cibeles.
8: A Canaletas.
9: A la Plaza Nueva.
10: A la Plaza Mayor.
11: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
12: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
13: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
14: Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. 20 años construyendo juntos. Obramat.
15: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
16: Carglass cambia, Carglass repara.
17: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
18: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
17: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
19: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
20: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
21: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la cadena SER.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
22: Bona tarda, Lluís.
23: Molt bona tarda.
22: Crec que primer de tot t'hem de felicitar, no? Perquè el pròxim divendres 11 de setembre tornes a les pantalles del cinema amb la pel·lícula La Forastera, després de 7 anys.
23: Sí, no he calculat exacte, però jo diria que són... Sí, jo que m'agrada tenir les dates exactes ja ho miraré, però sí, sí, 7 anys aproximadament, eh?
22: Però com és que t'has passat 7 anys sense fer cinema?
23: Mai les coses passen... O sigui, hi havia una part objectiva, que és que jo, mentre era director de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, tenia un contracte d'exclusivitat, amb la qual cosa només, no, només tot el que fes tenia que estar relacionat amb la companyia. Però, dit això, he de dir que aquesta pel·lícula la vaig fent sent encara director de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, perquè em va semblar que era un projecte... A veure, no estava demanant de dir me'n vaig a fer una sèrie o una pel·lícula, sinó que era una pel·lícula especial. Era una pel·lícula que sortia d'un curt que s'havia presentat a Cannes, que havia tingut de la Setmana de la Crítica, que havia tingut allà un reconeixement des d'allà, que d'aquí es feia llarg. Era una pel·lícula, bueno, que tenia... Que era una, i això em va fer creure que podia demanar, o sigui, vaig demanar allò, una excedència per un mes per anar-me'n a rodar això, i m'ho van concedir.
22: Si vas veure alguna cosa en aquesta pel·lícula,
23: sí,
22: que en altres projectes potser no vas veure...
23: No, que en altres projectes no em vaig ni atrevir a demanar, escolteu, me'n vaig a fer una pel·lícula perquè no, però aquí...
22: En aquesta sí, eh?
23: En aquesta sí.
22: En tot cas, en Forastera t'estrenes en els papers d'avi.
23: Sí, sí, sí. I, que... bueno, vull dir que, però està molt bé. La veritat és que no... Home, si em donessis a triar... Escolta, podem tirar 20 anys enrere, però... Tot, tot passa per alguna cosa. Els anys també passen per alguna cosa.
22: Ja tocava.
23: Ja tocava.
22: D'avi, avi.
23: Avi, sí.
22: Suposo que molta gent hem dit tu meu i ha connectat i ha dit és un avi...
23: L'avi tu meu.
22: Mallorquí.
23: L'avi mallorquí, sí, sí.
22: Perquè també t'estrenes parlant mallorquí.
23: Sí, sí, pobrets, sap greu pels mallorquins, diguéssim, perquè, esclar, això no s'improvisa. Jo hi vaig dedicar, vam dedicar-hi molt de temps, amb el coach i treballant i fent pràctiques. Com era allò, per fer totes les vocals iguals, no me Magdalena Manresa, monja, pores, bordes, a sa cabaneta. Això és tota la mateixa vocal. Difícil, eh? O sigui, ha sigut una feinada, però esclar, un amic meu, el Rafa, em deia, quan va veure, va, mallorquí. Sí, però, vull que dir que pels... com deia la meva mare el dia de Reis, accepteu la bona voluntat. Ara, pels que no són mallorquins, escolta,
22: clar,
23: que bé...
22: colarà per la resta.
23: Per la resta, pels mallorquins, mallorquins, o sigui, allò, com deia la meva mare, accepteu la bona voluntat.
22: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, de l'actor i a vegades també director de teatre, sí, el Lluís Omar.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manaut.

0: encetem el llapis de memòria.
1: Ara m'agrada més, eh?
0: Ah, doncs deixem-lo. Pots cantar, bueno,
1: No sé aquest, però deixa el fluix, però ja t'avisaré. Bueno.
0: Va. I jo, mentrestant, dic que encetem el llapis de memòria de Lluís Omar amb Ciega Sordo Muda, de Shakira, que és un tema publicat l'any 98, que es va convertir en un dels super primers grans hits de la cantant colombiana. I suposo, Lluís, que ets conscient que ara mateix hi ha gent que ens escolta que està patint un curtcircuit, perquè, clar, com deia un professor meu de sociologia, tots ens agradi o no, tenim prejudicis, i clar, quan pensem quines cançons haurà triat un dels grans actors del teatre català, crec que pocs haurien pensat que hi trobarien a la Shakira. Ah, vols que escoltem? I ara contestes.

0: Bueno.
1: Seguim cortocircuant a la gent.
0: Sí, sí. Aquesta, preguntava, era del cotxe, diguéssim, d'anar conduint i anar cantant. O sigui, de cop i volta poder anar per l'autopista i de cop i volta poder fer, no?, aquesta mena de ranxera. No sé, jo l'escolto i em fa bé, saps què vull dir? I no sóc... Ah, això és el que m'agrada.
1: Vinga.
0: Aquest petardeo d'aquí m'encanta. Bueno,
1: t'agrada?
0: Són moltes coses, no? I aquest, jo et dic, jo la Shakira, però ja no l'he seguida més. Va haver un moment que m'agradava molt, primer no, i un moment m'hi vaig enganxar, i justament on em vaig enganxar amb la Shakira va ser amb aquesta cançó.
1: Fa de bon cantar el cotxe.
0: També fa de bon
1: de donar-ho
0: cantar
1: tot.
0: El cotxe.
1: Tot això, Lluís, tu ara mateix estàs jubilat, no ho estàs?
0: Estic jubilat oficialment, diguéssim, que ja em toca, però treballo més que mai. Vull dir que...
1: Sí, ets un jubilat de Schrödinger. O sigui, un jubilat que no està jubilat.
0: Un jubilat, o sigui, jubilat, legalment estic jubilat, però vull dir que afortunadament ara la legislació, diguéssim, amb l'Estatut de l'Artista i a partir de l'1 d'abril del 23, o sigui, abans quan estaves jubilat i treballaves havies d'aturar la jubilació i quan deixaves de treballar. I ara, home, tenint en compte també tot el que hem viscut al llarg de la nostra trajectòria, doncs no. Si treballo d'actor o treballo de director, no em resta la meva assignació de jubilació. Si fes una altra cosa, sí, però que és clar, perquè és estrictament el que és la meva feina. I home, mira, doncs això està
1: molt bé. Bueno, ara ets un jubilat que crec que està preparant tres projectes teatrals.
0: Tres només? De teatre.
1: Només diu, eh?
0: No, és que és un moment de bogeria. O sigui, vinc d'acabar de fer a memòria...
1: És un jubilat que treballa més que mai.
0: Sí, sí. Bueno, jo sempre he treballat molt perquè m'agrada treballar i ara estic... El dia 1 d'octubre estrenem al Teatre Goya un espectacle que es diu El Gran Inquisidor, amb un subtítol que diu Bach, Dostoyevsky i Messiaen.
1: Amb dos pianistes,
0: amb dos pianos de cua, amb dos pianistes de primeríssim nivell, i jo faig, diguéssim, la narració de tot el que és el capítol dels germans Karamazov de Dostoyevsky, que és El Gran Inquisidor, que és una trobada al segle XVI, o sigui, la gent està tan desesperada que prega a Déu, perquè és el moment del màxim de la Inquisició, i prega a Déu que, sisplau, que vingui, i Déu, a Jesucrist, però diu, bueno, doncs va, us vinc a veure per una estona, per donar-vos allò, confiança.
1: El que fa normalment,
0: que fa normalment, que és el que li toca, fer miracles, però clar, això el veu, el gran Inquisidor, el veu, fa detenir a Jesucrist, el porta al calabosso i se'n va a veure'l.
1: També crec que estaràs a Màlaga i Madrid amb el Rei Lear, i encara ens queda un, que no sé si és el que et fa més il·lusió, perquè no deixa de ser un projecte familiar.
0: El 9 de desembre.
1: Tornes al Teatre Lliure.
0: Sí, participo de la... De
1: la celebració dels 50 anys.
0: Dels 50 anys.
1: També, d'alguna manera, també els teus 50 anys, no?
0: Sí,
1: com a professional.
0: Sí, sí.
1: Perquè tu debutes en 19 al Lliure.
0: Al Lliure, sí, sí.
1: Amb un home de teatre.
0: Amb un home de teatre,
1: sí. Així es titula.
0: Sí, perquè, bueno, és una mica fa justícia... Bueno, justícia és una manera... És un reflex del que jo considero que ha sigut la meva vida professional. Hi ha hagut, evidentment, intervencions també en altres coses, però, vull dir, en cinema, en televisió, però un home, jo vaig començar amb teatre amb 6 anys, de teatre d'aficionats, he fet teatre tota la meva vida, i crec que i fonamentalment és gràcies al Lliure, perquè són 25 anys d'aquests 50... quasi 25 anys, van ser vinculats a aquella casa, diguéssim, i és la casa amb la qual jo vaig néixer, perquè era el jove, tenia 19 anys, i doncs que em fa molta il·lusió fer-ho. Llavors estem treballant, és una cosa especial, treballant per aquí, participarà, perquè tot això està, ho han enfocat el Julio Manrique, no?, amb el Cesc Casadesús, ho han enfocat amb aquesta idea de fer una commemoració pensant en passar el testimoni a les noves generacions, no? El fan coincidir amb l'espectacle de l'herència. La part de la música, doncs, la faran el Josep Pons i el Lluís Vidal fent el repertori que feien ells llavors, però amb una jove orquestra, el Sergi Albert amb el Marcos Morau, o sigui, aquesta cosa intergeneracional, i jo faig l'espectacle amb el meu fill.
1: Amb l'Unaix.
0: Amb l'Unaix.
1: Unaix.
0: S'escriu amb Vix, amb l'Unaix, que ell és ballarí i participa. Estaré amb ell a l'escenari, també amb la Clara Aguilar, diguéssim, que és la que fa tota la composició i tota la part musical, i també hi participarà la Matilda Bonet, que també és una jove també és una jove actriu,
1: que també la coneixes, crec, bastant.
0: Que també la coneixo, perquè és la filla petita de la meva dona, diguéssim. Però vull dir que parlant amb...
1: Queda en família tot, eh?
0: Bueno, parlant amb el Cesc i amb el Julio, era aquesta cosa intergeneracional, i en aquest cas, doncs, bueno, fet des de... des del traspàs amb, dintre del que és l'àmbit familiar, no?
1: Déu-n'hi-do, aquesta relació de 50 anys amb el Teatre Lliure, no? Hi ha hagut de tot. En moments us heu enfadat,
0: sí,
1: ha sigut el director, hi ha hagut absolutament de tot aquí.
0: Ha passat moltes coses, sí, com les millors famílies, no? Sí, sí, continuo sentint que és la família, però que hi ha hagut, hi ha hagut moments... He viscut segurament les coses millors, i també, no sé si les pitjors, però he viscut moments difícils també.
1: A l'època de director artístic, del 92 al 98.
0: Jo vaig ser director artístic del 92 al 98.
1: Aquesta és l'època on us en fareu?
0: Sí, bueno, perquè és difícil, eh? Jo tinc un llibre que em parlo molt d'això, que es diu Ara comença tot, però sortosament, diguéssim, perquè... jo, a mi em semblava que fora del llibre no hi havia vida, o sigui, que jo tot havia de passar per allà, i llavors, doncs, bueno, lògicament, cadascú té la seva manera d'enfocar les coses i tal, i sí, va haver-hi un moment en què no anàvem, no teníem la mateixa mirada sobre les coses. Era el moment també de canvi, de passar del llibre de Gràcia al llibre de Montjuïc, el moment en què Lluís Pasqual havia estat fora molt de temps i tornava, havia mort el Fabià, bueno, era un moment de reposicionar moltes coses, i dintre de tot això el resultat va ser que jo vaig quedar com fora d'això, no? I crec que per bé. O sigui, en aquell moment per mi va ser traumàtic, perquè em semblava que em sentia com el fet de que jo sentís que jo no era necessari, o que jo no es comptava amb mi.
1: Vas sentir desterrat.
0: Em vaig sentir desterrat.
1: Vas fer la teva vida.
0: I vaig fer la meva vida.
1: I
0: crec que tot això, hi ha un moment que amb desacord em vaig donar de baixa de tot, i jo era patró vitalici també de la Fundació, i vaig decidir que no, que fins aquí, o sigui, llavors quan vaig deixar de ser el director encara era de la Junta de Govern, vaig participar en la inauguració del nou teatre, vull dir que sempre hi ha hagut, no ha sigut una ruptura, hi ha hagut moments...
1: Pel que descrius és un merder familiar.
0: Sí, en certa manera sí, però tenint en compte que els merders familiars tenen la importància que tenen, vull dir que el Lliure, com allò que diu el Barça, és més que un club, no? Vull dir, el Lliure és més que una família, afortunadament, i més ho ha de ser, eh? Encara li queden una mica restes de vull dir que això és... I part d'aquest procés, i em sembla que és important netejar, i jo em sento ara net. Tot passa per alguna cosa, i estic ara encantat de participar en aquest aniversari.
1: Que ara tu mencionaves això de que feies teràpia, crec que fa molts anys que fas teràpia.
0: De fet, 27 anys. Ara ja no en faig, eh?
1: També,
0: ara medito.
1: Ara també medites.
0: Ara medito molt, sí.
1: Vaja, com dius tu mateix, ets un cercador de tu mateix.
0: Sí, el peregrinatge al ser, no? O sigui, peregrinar a qui ets tu, a la teva essència.
1: I sí. Ja t'has trobat als teus 69 anys?
0: No.
1: Continuem buscant.
0: Continuem buscant, i gràcies a Déu, però el que sí que tinc molt clar és que no hi ha res més important que jo.
1: Doncs mentre ens seguim buscant, no?
0: Sí.
1: Anem a fer sonar el que per tu és un himne de vida, i em refereixo, evidentment, a l'I Want to Break Free. I want...

0: I Want to Break Free de Queen, sonant el llapis de memòria de l'actor i a vegades també director Lluís Omar, que aquesta és una cançó de 1984 que ho va petar i també va escandalitzar molt a la gent per aquell videoclip que molt recordareu amb el Freddy passant l'aspiradora transvestit, que, com dèiem, Lluís, per tu és com un himne a la vida, de vida.
1: Sí,
0: és molt gruixut, dir això. Què té aquesta cançó que
1: et porta? Bueno, hi ha el títol, no? I want to break free, o sigui, és un cant a la llibertat, és un cant a trencar esquemes, a que tot... I llavors és que és, bueno, hi ha el videoclip, ell mateix travestit, passant l'aspiradora, vull dir, trencar esquemes.
0: Saps què passa? Que el concepte llibertat, després de la postpandèmia amb la Ayuso i tota la pesca...
1: Ah, bueno, sí.
0: Jo ja no sé què significa, bueno, s'ha fet malbé el concepte.
1: Bueno, no... La llibertat no la pot fer malbé ningú.
0: Altra cosa, el concepte. La paraula.
1: No, la paraula tampoc.
0: Què és per tu la llibertat?
1: Ho han intentat. No, ser lliure, mira, els lliures, els grans lliures, els místics, aquests són els més grans antisistema, diguéssim, aquests es jugaven la vida de veritat i s'enfrontaven a tot lo establert. O sigui, la llibertat és, torna una mica al mateix, la llibertat és una actitud, és una aposta, diguéssim, per un mateix en un sentit... no egoista, sinó en el sentit de... Això que jo abans parlava del viatge cap a un mateix, al final és l'acte d'amor més gran que un pot fer respecte a un mateix, perquè és realment veure qui ets i veure i realment abraçar allò que ets, no allò que pretens ser, sinó que allò que ets. I això, bé, no ho dic com una cosa... O sigui, la llibertat és com un acte de responsabilitat molt gran.
0: Que aquesta cerca de tu mateix constant, a l'hora d'interpretar personatges, que n'has interpretat molts, et va a favor o et va a la contra?
1: A favor, sempre a favor. Sí, perquè tens l'oportunitat de... Com més... o sigui, jo me recordo, ara no sé per què em ve això, però que diu, quan algun company cada vegada menys i diu, aquest personatge no té res a veure amb mi. I com el fas? No? Jo crec que tots tenim coses de tots dels personatges i llavors és realment, a veure, no vol dir que tu tinguis que ser un fill de puta, però segur que tens impulsos i tens coses i llavors és...
0: Sí, és agafar petites porcions que tens a dins teu,
1: sí,
0: i fer-les grans.
1: L'important no és qui ets i modificar-te, sinó observar qui ets. Mirar qui ets, això és contemplar, això és meditar. No és, o sigui, jo no medito per estar bé, jo medito per saber com estic.
0: I com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Ja, encara he de meditar molt estic, per contestar-te aquesta
1: pregunta. No, estic pues, depèn del moment i depèn d'això, estic en ebullició, jo soc una mena de... Perquè això, com deia Santa Teresa... No?
0: S'està assenyalant el cervell?
1: La loca de la casa. Això... I això va lligat amb l'ego, no? I va lligat, què tinc jo, què em donen a mi, què passa aquí, què tal, que no sé què. Això és una feinada. I llavors, doncs, domesticar això, però que sigui des d'un sentit lliure, des d'un sentit no, jo, per exemple, jo que soc una persona espiritual, clar, tinc també molt de rebuig amb tot el que ha sigut, per exemple, tota la part, a vegades, moral de l'Església, no? De dir la idea del pecat, què està bé, què no està bé, no? A vegades les filosofies orientals en aquest sentit, no? El budisme, el zen, l'hinduisme, són molt menys castigadores, no?
0: Que el teu personatge de l'Abitomeu,
1: sí,
0: què li has donat teu?
1: Bé, és això que dic, primer el meu físic.
0: Això segur.
1: El meu físic i llavors, bueno, aquí ha sigut molt maco el procés, perquè sobretot amb la directora, amb la Lucía Alanyà, no? Perquè és una persona amb una sensibilitat, amb una serenitat, amb el fet des d'un lloc que tot és com que tot es anava produint d'una manera natural, d'una manera lògica. Vam fer una sèrie d'assajos de treball per crear aquesta família, amb la Zoe Stein, que és la Cata, amb la Martina.
0: La Cata és la teva neta, expliquem una mica el punt de partida.
1: Sí.
0: La Cata va passar les seves vacances a Mallorca.
1: Sí, nosaltres som una família, diguéssim, els avis mallorquins, que tenim casa allà.
0: Tu i la Marta Angelat.
1: Jo i la Marta Angelat i jo. I estem en un estiu com altres, en què les netes, diguéssim, venen a passar l'estiu a casa dels avis.
0: El que passa que aquell estiu, i això no és un spoiler, perquè és el punt de
1: partida, és el punt de partida de la pel·lícula,
0: és que l'àvia mort.
1: L'àvia, d'una manera accidental, doncs mort, i de cop i volta s'instal·la la, la, la, la, la, la, la tragèdia més gran en aquella casa, que tot era feliç, la casa meravellosa, les nenes meravelloses, la relació entre ella i jo també fantàstica, jo amb els meus amics, veient les meves retransmissions esportives, ella fumant les seves cigarretes, amb les seves netes cosint per les nenes, en fi, tot era idíl·lic, i de cop i volta, fa!
0: I tots hem de gestionar com aquest dol, aquest dolor, com el portem. Tant la Cata, que és la Zoe, com tu, com el Tomeu.
1: Però aquí el Tomeu, en el cas del Tomeu, el Tomeu s'enfonsa, allò que deia, no?, de quan jugàvem a Barcos, tocat i enfonsat, o sigui, està tancat a l'habitació, plorant, absolutament desconsolat, i la Cata, que és la protagonista de la pel·lícula, i que és la pulsió en la qual està tot enfocat des de la seva mirada, bueno, és una persona a la recerca de la seva identitat, és una persona amb 17 anys, té el seu noviet que és suec, la germana gran, bueno, i de cop i volta passa el que passa, amb una coincidència que tothom li diu: oi, com t'assembles a la teva àvia? Hi ha un moment, inclús abans de que passi el que ha de passar, en què la mare, la Núria Prims, truca, agafa el telèfon ella i creu que està parlant amb la seva mare, o sigui, ella té una qualitat en la veu que inclús, i ella juga a fer-se passar per l'àvia fins al final, i diu: ah, però qui ets? Ets l'àvia o ets la Cata?
0: I aquesta qualitat, de fet, s'explota durant la pel·lícula.
1: Sí.
0: Fins a punts que per mi són creepies, que diuen els joves. Són
1: què vol dir, creepy?
0: Intrigants, poden, sí, sí, angoixants, sí, poden arribar a fer com basarda,
1: sí,
0: però t'he llegit dir d'aquests moments, com es pot dir, perquè ho he llegit, sí, jo, sí, en entrevistes, sí, que ella es vesteix de com la seva àvia morta.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que tu aquí hi veus espais de vida enmig de foscor.
1: Sí, perquè de cop i volta, enmig d'aquest...
0: A mi em fa molta por, eh? Però tu hi veus...
1: No, perquè enmig de tota aquesta tenebra, de tot aquest d'això, de cop i volta, jo ara parlo jo com a avi Tomeu, o sigui, em trobo amb l'àvia que està allà, i llavors per què no... Bueno, evidentment que jo podria dir que era una opció, no?, de dir: però què fas, nena? No? Sinó que, de cop i volta, ella proposa el joc i jo, uh-huh, jo crec, per un estat de
0: o sigui, això, estàs en xoc.
1: Estic en xoc, i que de cop i volta allà s'obre un espai perquè és un espai inclassificable, que evidentment no se li pot posar, no es pot dir què és, però no fem res malament.
0: No feu mal a ningú,
1: no,
0: però
1: mal.
0: Vist des de fora com a espectador,
1: sí.
0: Dius,
1: però,
0: hòstia,
1: sí, sí, però jo el que vull dir, que justament a vegades, per això dic I want to break free, dir: per què no? I aquesta és una mostra. Anem-hi, aquesta és la proposta, som-hi, vivim-ho, i això dura el que dura, i al moment, i això s'acaba i té la durada, però això, quin és el resultat d'això? Que aquesta família, i gràcies a aquesta iniciativa, tot allò es torna a posar a lloc d'una manera serena, i tot això ha servit a bé, i mentre ho hem viscut allò, tant per ella com per mi, ens ha anat bé. I no hem fet, a veure, quan dic que no hem fet mal a ningú, hi ha la cosa aquesta de dir: bueno, clar, què passa? Perquè hi ha aquella, l'escena en el moment de fer les fotos, aquí em poso...
0: Ella fa d'àvia,
1: quan és més jove, que hi ha aquell moment de reproduir la foto de quan són joves, però tot, aquesta crec que és el valor que, és a dir, compta amb els prejudicis, compta amb posar etiquetes a les coses, perquè a vegades ens estem negant a obrir espais que de cop i volta poden ser enriquidors i que ens poden aportar coses. Vull dir que deixem-nos anar.
0: La llibertat.
1: Bueno, la llibertat, per això dic que a vegades, per què passen aquestes coses? Perquè estem en un estat de necessitat. Això, per això dic, la teva posició, mirat des de fora, dius: però què fas? Ara, des d'un estat, ho hem vist abans, com està el Tomeu només fa que plorar, i de cop i volta allà es posa una espurna d'alguna cosa, i allò els fa, sobretot a l'avi, agafar-se la vida a través de la seva neta. I després hi ha un moment que dius: escolta, això no va enlloc, fins aquí, tu ets una nena i jo sóc aquí, tal, i ja està. I ja està.
0: Torna als cànons estipulats.
1: Però jo m'he tornat a posar, diguéssim, a la vida, i ella, pues, vull dir que ha durat el que ha durat.
0: Doncs, Lluís, ara continuem parlant de llibertat. Estem dient moltes vegades aquesta paraula, aquest concepte, perquè passem de l'I want to break free a un altre himne de llibertat, diríem, encara més literal, com és Libre, de Nino Bravo. Tiene que ser...

0: Libre, de Nino Bravo, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de Lluís Omar, que aquest és un tema que parla de Peter Fichter, que és una de les primeres víctimes de la creació del mur de Berlín. De fet, va morir en menys de 20 anys, com explica la cançó. Que aquesta, Lluís, és una cançó publicada l'any 1972, quan tu tenies, què, 15 anyets?
1: Sí.
0: Et transporta aquella època?
1: No, sí, jo curiosament, perquè clar, Nino Bravo, jo era, potser una mica més tard, l'escoltava, però clar, jo era un progre, el que se'n deia progre, no? Que anàvem allò amb les barbes,
2: un pelut.
1: Un pelut, una mica post, no? Un poc post-hippie, no? D'aquesta cosa més així. I clar, Nino Bravo estava com a les antípodes d'això. En aquell moment jo sentia, era com una cosa molt més, no? Més comercial o més posada, però jo tenia com, sentia com una mena de connexió amb aquesta, i sobretot amb la veu d'ella, aquesta cosa com per exemple passava amb el Freddie Mercury o amb el cantant aquest d'òpera, l'italià que va morir,
0: el Pavarotti.
1: I aquí amb el, o sigui, hi ha vegades, hi ha veus que de cop i volta et comuniquen una qualitat en el que és el timbre de la veu, de netedat, no sé, d'alguna cosa com expansiva, d'alguna cosa que... I clar, amb la melodia, la veu del Nino Bravo, sempre havia sentit aquesta connexió, però una mica ho deia amb la boca petita, perquè em feia com quasi com vergonya, no? Dir que m'agrada el Nino
0: clar,
1: Bravo, no?
0: No podia agradar la cosa comercial.
1: Sí, bueno, aquesta... I llavors, però després, clar, jo tampoc no era conscient del que acabes d'explicar tu, per aquí està escrita aquesta cançó. O sigui, ara amb el que estem parlant estava escoltant i diu Camino sin cesar buscando la libertad. Vull dir que la llibertat és una actitud, no? Vull dir que no és allò dir, soc lliure, sinó que és un...
0: Camino sin cesar, buscando la verdad buscant... para saber que és al fin la libertad.
1: Mira, fixa't. Lluís, no cal que diguem res més.
0: Tu ets del barri d'Horta, ja ho dèiem abans. Recordes com era aquell Horta dels anys 60, on tu et cries?
1: Sí, no, i tant. Bueno, jo recordo, ho vinculo molt, el fet de ser escolar, el fet de ser boy scout, el fet de fer teatre...
0: Tu eres escolanet, és veritat?
1: Sí, és escolanet, els Lluïsos d'Horta, diguéssim, que era el teatre de la parròquia on vaig començar a fer la passió... I
0: l'escola Omar.
1: Les escoles Omar.
0: Això és molt curiós, perquè clar, tu vas ser alumne d'una escola...
1: Jo soc fill del mestre.
0: No, i amo...
1: Bueno,
0: de l'escola.
1: Sí.
0: És el fill de l'amo de l'escola.
1: Sí. Allò que jo em deien, recordo alguna vegada, perquè jo era bastant tremendo, eh? Bueno, jo vaig tenir de mestre, no ens oblidem, la Roser Capdevila.
0: La de les Tres Bessones.
1: La de les Tres Bessones, sí, som molt amics. I sí, ella és la meva mestra, la senyora Roser. Per mi és la senyora Roser, la Roser Capdevila.
0: I se les feies passar canutes?
1: Bueno, una mica, perquè jo tenia... Jo de petit vaig estar a punt de morir, amb 2 anys i mig, moria deshidratat, i em van portar a col·le abans d'hora. Llavors em portava, perquè eren veïns, allà hi havia el carrer Rectoria i el carrer Salses, i ella em portava a l'escola així una mica sota el braç, i ara sí, ara era bastant tremendo. Però, espera, però per què ho deia?
0: Li vas donar idees per fer després a tota la saga. La bruixa avorrida era ella amb tu, no? Tenies avorrida, la pobra Roser.
1: Alguna vegada, perquè jo era això bastant pillo, i em podia dir allò que et podien amenaçar, dir, et portaré el del despatx al director. Jo pensava, bueno, és el meu pare. O sigui que... Però sí, tots els meus germans s'han dedicat a l'ensenyança, són 8 germans.
0: Sou 8 germans?
1: 8 germans, sí. Tots s'han fet amb diferents parts de la... de lo que és l'ensenyança. Tinc un germà capellà, però que també és mestre, en Manel, que està a Cuba, i tots s'han dedicat a l'ensenyança. I el meu pare era professor de matemàtiques i donava classe. La meva germana Montserrat també m'havia fet classe, perquè ella havia estudiat biologia i també feia classes de ciències naturals. I la meva primera professora d'anglès va ser la meva germana, sí, la Montserrat.
0: I entre els 8 germans, tu en quin ordre estàs?
1: El 5è.
0: El 5, estàs al mig.
1: Sí, són 2 nois, la Montserrat, la Rosalia, en Manel, en Joan i en Lluís, jo sóc el que fa 5. O sigui, eren 2 noies, tocava noia, però bueno, llavors vam venir 2 nois més, jo i en Ferran, i després ja la Maria Carme i l'Eulàlia.
0: I com vas portar això d'aquesta infància on eres un actor de repartiment? Perquè éreu molts, no podies ser actor protagonista.
1: Espera.
0: Què passa?
1: No, que jo ja tenia els meus inputs, perquè de cop i volta deien, bueno, a veure, aquí, un Carmel. Jo en vull 2. No, només en toca un per cada un.
0: Sou 8.
1: Som 8. Hi ha un per cada un, o amb els plàtans. Jo vull 2 plàtans. No. Jo en vull 2. Jo sempre volia més. I llavors em deien, pues no, només un. I jo deia, pues no en vull cap. O sigui, el meu orgull...
0: És un xulo, eh?
1: Un xulo. Allò de dir, no puc tenir 2 caramels, doncs no en vull cap. Vull dir que jo ja tenia el meu... això després domesticar això, imagina't. Això encara està allà, encara està allà, després de tants anys, encara hi ha un moment que en vull dos. I dic, ei, para quieto.
0: Com entra el teatre a la teva vida?
1: Amb la passió, diguéssim.
0: Ets fill d'aquesta escola catalana, sí, de Pastorets, o la passió?
1: Sí, jo vaig ser els dos, però on vaig començar, vaig debutar amb 6 anys a la passió, un diumenge, em van donar una túnica, encara veig el lloc a sota l'escala de l'amfiteatre de dalt dels Lluïsos, em donen una túnica i a la tarda amb una branca d'olivera cridant Hosana, Hosana, Hosana, quan entrava Jesucrist dalt del burro. O sigui, donant la benvinguda a Jesucrist a Jerusalem, 6 anys.
0: I quan vas tenir clar de dir, això, jo vull fer això?
1: 14. A la vegada pensava que mai, o sigui, Horta, sí, tenia un oncle que havia dirigit les obres del Capri.
0: Si no tenies antecedents a la
1: família.
0: No tenia
1: antecedents, a veure, hi havia això del tia Paco, diguéssim, que dirigia les obres del Capri, però no era un professional, o sigui, era un semiprofessional, per dir-ho. I jo pensava que això jo no hi tindria accés, o sigui, ho somiava, pensava, t'imagines treballar, que és identificar-ho amb alguna cosa amb fer això que m'agrada tant, o sigui, posar-ho junt, em semblava com... I això sí, perquè amb 14 ja sentia, 14-15 sentia aquest impuls, però mira, volia anar a l'Institut del Teatre, la meva mare em deia si puja aquí dalt i balla.
0: Si va costar sortir de l'armari teatral a casa?
1: Sí, bueno, d'aficionats tot el que volgués, els encantava, però que jo, que la meva ocupació fos dedicar-m'hi,
0: no ho veia ningú,
1: però jo amb 19 anys, al costat de la taula parada, els hi vaig dir, m'han proposat formar part d'una cosa que es diu Teatre Lliure, que farem 4 espectacles l'any, tot això estic parlant, doncs, no sé, abril, maig del 76, fa exactament 50 anys, i els meus pares em van posar una condició. Encara ho veig, estem els dos allà, ningú més al
0: menjador. No estan els germans.
1: No hi ha ningú més allà, estic jo amb ells, i a més em diuen, posen una condició, que és que no deixi la carrera. Jo estava estudiant dret. I vaig dir, sí, home, i tant. Ho vaig intentar un any, però després vaig veure que l'ofici d'actor era una altra carrera, i jo llavors vaig començar a fer tots els cursos i a fer totes les coses perquè volia ser el millor actor del món. Volia ser Marlon Brando, imagina't.
0: I arriba un dia que les coses cauen pel seu propi pes, no? També, que els teus pares veuen que t'estàs guanyant bé la vida, que
1: sí, la sort que vam tenir és que el Lliure, només començar, de seguida va ser un teatre de referència. Home, era Gràcia, no era un teatre de multituds, però era un teatre que va tenir un prestigi de seguida molt valorat. Al cap de, no sé, 2 anys ja era en Premi Nacional. Vull dir que el Lliure, ells venien al teatre, veien el que fèiem, o sigui que jo crec que de seguida van... Bueno, hi havia una cosa, perquè el meu pare... eren molt, molt, molt creients i amb un sentit de la moral, llavors em preguntaven, aquesta obra la podem veure? O sigui, que hi havia com... I perquè,
0: si és doncs, pecaminosa, avisa'ns
1: fill. No, si hi havia algú que sortís despullat o la temàtica i tot això.
0: Aleshores no venien aquelles.
1: Llavors, sí, la meva mare les va veure totes, però el meu pare potser alguna no la va veure. Per una qüestió de dir, a veure...
0: El cas, Lluís, és que t'anava molt bé durant els anys 80, però arriba un dia que decideixes deixar-ho tot i marxar a Nova York.
1: Sí, això va ser meravellós.
0: Clar, això és finals dels 80, no?
1: Això va ser, exactament, jo vaig ser a Nova York la temporada, per entendre's, 86-87. Jo vaig ser els 30 anys a Nova York. Això justament després d'haver fet 10 anys al Lliure. O sigui, jo vaig començar a Lliure amb 19 i als 29 me'n vaig... Exactament 10 anys... Després d'haver començat el Lliure, me'n vaig amb una beca meravellosa que tenia, com ho cobria tot, me'n vaig a Nova York.
0: I no tenies por, aquesta por tant d'actor, de dir, i si s'obliden de mi quan torni?
1: Bueno, això em va passar quan havia de fer l'Emili. Perquè havia de fer l'Emili, jo tenia l'Emili pendent, i llavors em vaig a... Bueno, això no sé si explicar-ho, però... Perquè,
0: fi, ha jo prescrit, no... si és delicte.
1: No, que jo no vaig fer l'Emili, diguéssim, però em vaig inventar una cosa que va funcionar.
0: Què vas fer?
1: Bueno, em vaig inventar. Tenia enuresis nocturna. I llavors vaig anar un dia a l'Hospital Militar i, ostres, em vaig pixar al llit.
0: Ah.
1: I llavors, esclar, això amb l'esperit militar no anava. I,
0: bona llavors... tècnica. És, bueno, hi ha una interpretació aquí, no?, també. Arribes un dia...
1: Sí, sí. Però el que contava era perquè em sortia, que a la radiografia sortia que tenia l'espina bífida, que era un dels possibles motius. Llavors vaig passar un primer tribunal que em va declarar inútil parcial i al cap d'un any hi vaig tornar i em van declarar inútil total.
0: T'hi vas cagar i t'hi vas pixar.
1: No,
0: sent literals.
1: No. Però vull dir que aquí sí que... Perquè allà tenia terror a passar-me un any per haver-me 3 o 4 obres de lo que hagués pogut ser en el Lliure. Quan ja havien passat així, que ja en tenia 29, ja, sí, tens aquesta por, però a la vegada també ja havia fet molts cursos, havia treballat i el fet d'anar-me només a estudiar i a Nova York i tot això, la veritat és que era un atractiu molt gran.
0: Doncs marxem cap al Nova York de finals dels 80 de la mà d'algú tan poc novaiorquí com és Jack Brel i el Ne me quitte pas.
2: Ah, sí. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
3: Llapis de memòria.
2: Moi,
3: amb Jordi Manau.
2: Je t'offrirai

0: Anem a Qui té pa, de Jacques Brel, sonant al llapis de memòria de l'actor Lluís Omar, que aquesta és una de les grans cançons de la història de la chanson francesa. Però tu, Lluís, et transporta a Nova York.
1: Sí, t'ho explico ràpid, perquè va passant el temps. Però jo feia classes de, amb la Uta Hagen, d'interpretació...
0: Uta Hagen, cuidao.
1: Amb la Uta Hagen, sí, vaig estar un any. I vaig estar un cap de setmana a casa seva, a Montauk. Ens va convidar a passar un cap de setmana...
0: Una de les grans mestres
1: d'interpretació
0: i actriu, mestres, també, a Alemanya.
1: I actriu, exacte, sí, sí, afincada ja a Nova York, la Uta Hagen. I llavors, que també feia classes amb ella, d'alumna, però hi havia també la Helen Gallagher, que era una ella tenia dos premis Tony i era de teatre musical. I llavors jo anava en aquestes classes primer d'oient i perquè no tenia lloc, i un dia em va fer com una audició per a veure si podia entrar a la seva classe. Vaig cantar una cosa massa difícil, però em va dir que sí, em va deixar entrar, i llavors em va canviar, diu ell, però no cantis això, canta, i vaig cantar Ain't Misbehaving, una cançó que aparentment molt senzilla, bueno, m'enrotllo. I després ella tenia com la intenció de que busqués material per reconnectar-me amb mi, més que cantar material americà, de buscar coses que tinguin... Ella em parlava de Charles Aznavour o de Jacques Brel, llavors jo buscant materials per cantar...
0: Tu que ets europeu.
1: Europeu, alguna cosa que estigués més en el meu ADN. I llavors jo vaig cantar a Jacques Brel, vaig cantar el Ne me quitte pas a la classe.
0: I vas quedar connectat de per vida.
1: I vaig quedar connectat de per vida aquesta cançó. És que el que és la lletra és aquest acte d'amor. Com se li pot dir a algú, no em deixis, sisplau.
0: Bueno, és una cançó i és un acte interpretatiu, perquè si veus, no és un videoclip encara, però
1: sí, sí, sí.
0: Ell davant de la càmera, no, un pam,
1: sí, sí, sí, sí,
0: amb els ulls ho diu tot.
1: No, és brutal, brutal. I la lletra és que no té desperdici. Són paraules majors.
0: Que Uta Hagen ensenyava mètode, no, ella?
1: Bueno, no exactament. O sigui, jo el mètode el vaig fer amb el Carlos Gandolfo.
0: Tu ets actor de mètode?
1: Jo he sigut també actor de mètode. Jo he passat per tot.
0: Què és el més boig que has fet per preparar un personatge?
1: El més boig que he fet que per preparar un personatge, que jo si recordi, és passar-me un dia sencer amb els ulls tancats, fent de sec, fent-ho tot, o sigui, anant al gimnàs, preparant-me l'esmorzar, anant al cine, anant a dinar...
0: Anant al cinema, també.
1: Anant al cinema, vaig anar amb el que era el meu fill, amb el Tamar Novas, diguéssim, que era el meu fill a la pel·lícula, Los Abrazos Rotos, i ell em anava explicant la pel·lícula. I després no l'he vist, aquesta pel·lícula.
0: Està molt bé, Lluís. Està molt bé, Los Abrazos Rotos.
1: Bueno, és una pel·lícula que a mi em costa, però...
0: Per què?
1: Sí, perquè no va ser un moment gaire feliç.
0: Ah, perquè vas tenir algun...
1: Sí, no va ser. I llavors no sé si mai la tornaré a veure, però el record que en tinc no és el millor. Però allà està i tot serveix a alguna cosa, i treballar amb l'Almodóvar després em va permetre, treballar a França, treballar a Itàlia i altres coses.
0: Et quedes amb lo bo.
1: Em quedo amb lo bo, que n'hi ha moltíssim. Sí,
0: musicals n'has fet?
1: Bueno, musicals en l'època del lliure, o sigui, sobretot, que érem, ara no es podria fer, però nosaltres vam fer La Flauta Màgica. O sigui, vam estar 6 mesos assajant. Jo feia el Papagueno.
0: Tu eres el Papagueno, és el prota, el Papagueno,
1: bueno,
0: la Papagena.
1: El Papagueno i la Papagena són els personatges, diguéssim, més macos, o sigui, més teatrals.
0: Has de cantar, has de saber cantar, eh?
1: Sí, però originalment estava fet per un actor, diguéssim. Ara hi ha el Zarastro, el Tamino, o Pamino, la Tamina, o mai sé quin és, la Reina de la Nit, llavors, aquells gorgoritos. Però, en canvi, el personatge del Papagueno. Vam fer, per exemple, La Bella Helena, que era d'Offenbach, i també cantàvem. Havíem fet... Bueno, i musical, encara que feia un paper jo molt petit, va ser Company.
0: Ja, aleshores la resposta és sí.
1: Sí.
0: Jo t'ho pregunto, Lluís, perquè ara és l'hora de la teva cançó Antillapis, que és aquella cançó que, pel motiu que sigui, doncs el nostre convidat li té mania o no li agrada.
1: Sí, li ha agafat mania, diguéssim.
0: I
1: és una cançó
0: Lluís
1: meravellosa.
0: Omar ha anat molt fort en la seva tria, dispara contra un dels grans himnes del teatre musical, com és el tema Sending the Clowns, del musical A Little Night Music, de Stephen Sondheim.

0: Lluïsa, explica't abans de que vingui tots els amants del musical aquí a buscar-nos a Ràdio Barcelona i ens facin mal tant a tu com a mi.
1: Sí, sí, però bueno, parlàvem de cançons que puguis arribar a avorrir, no, perquè en un moment donat jo l'he disfrutat moltíssim i l'escolto i objectivament és...
0: L'has triat la teva cançó Antillapis.
1: Sí, sí, sí, però vull dir que quan l'escolto, ja la canta tothom, des del Frank Sinatra, la Bàrbara Streisand...
0: Sí, sí, has anat a...
1: Però si em dones a triar una cançó que jo no triaria per mi, seria aquesta, i llavors dius, quina no triaria? Perquè l'he avorrida, perquè una mica em sembla com allò quan... Mira que a mi m'agrada el dolç, però quan una cosa és massa dolça, o sigui, és excessivament dolça.
0: Et sembla molt ensucrada?
1: Sí, ensucrada.
0: I potser entre tots te l'hem fet pensar.
1: Bueno, hi ha coses que a vegades arribes a avorrir. No vol dir que, no? Quan algú ha avorrit un menjar, no vol dir que aquell menjar no sigui bo. Ara dius, a mi no em ve de gust.
0: Aquí premiem la valentia. Ha sigut molt valent triant el Sending the Clowns. I ja que estem en terrenys pantanosos, Lluís, també vull aprofitar per preguntar-te què va passar amb la companyia de Teatre Clàssic Nacional, què va passar, perquè sí. He llegit, he buscat documentació. Ui. I hi ha mil versions, sí. I vull saber la teva, de tot plegat.
1: Mira, ho farem curt, Sí. El que ha passat és el millor que podia haver passat, perquè és el que ha passat.
0: Bueno, curt i en viu.
1: És una de les etapes, diguéssim, una de les coses més difícils que m'ha tocat viure, diguéssim, i que he hagut de lidiar, però és que si... Encara suposo que no hi tinc la suficient distància. Jo, com ho vist jo, com una gran, diguéssim, injustícia.
0: Tu vius com una injustícia.
1: Sí, jo ho vist com una injustícia, però també la vida també és això. O sigui, sí, una injustícia total. O sigui, jo no em sento mereixedor en absolut, de res de tot el que em va tocar viure. En absolut. Però...
0: Estàs fent com tancant un cercle...
1: No, abraçant el que és. Abraçant el que és, i segurament... A veure, moments difícils de la meva vida, de coses que puc recordar, pues la meva separació del lliure en aquell moment... El meu, diguéssim, desencuentro amb Pedro Almodóvar després d'això, i aquest estaria, diguéssim, el que jo m'ha tocat viure a Madrid, que, a veure, al costat de coses meravelloses, o sigui, estar de prop només per haver descobrit els místics, Calderón, Lope, l'equip que érem, les coses que vam fer, la majoria de personal que estava al teatre, la joven companyia, els espectacles, o sigui, està ple de coses bones, però a vegades les circumstàncies es mouen d'una manera... No, jo no em sento... Vaja, no tinc cap mala consciència absolutament de res.
0: Però la ferida està oberta.
1: La ferida no està tancada. No és la ferida, vull dir, però això sí, però bueno, és vida, diguéssim, és vida, i jo no canvio el Lluís d'abans amb el Lluís d'ara, o sigui que per això dic el que ha passat és el millor que podia haver passat.
0: Potser ara, jo crec que potser no és el moment perquè ho tens encara en car viva, però si tu vius com una injustícia, tant de bo algun dia parlis del

0: parlis del tema obertament, àmpliament, no cal que sigui ara, perquè no és el moment, i donis la teva versió dels fets, perquè...
1: Sí.
0: Saps allò de qui calla atorga?
1: Sí, sí, però això ja tenia molta gent que em trucava, parla, digues, fes. Jo un moment vaig dir, no he sabut... A veure, com és, eren tres coses. No he pogut, no he sabut i no he volgut. Llavors aquí hi ha una mena de cosa estranya que les circumstàncies, potser sí, potser un dia això es farà tan senzill, però no sé si el que es tracta és de, evidentment, que com tu dius, el que calla otorga i sembla que hi hagi alguna cosa que tu puguis dir.
0: Bueno, no afegeixes el teu relat, no és afegeixes. Que era el relat que hi ha.
1: Sí.
0: Però bé, tot té els seus timings en aquesta
1: vida. Tot té els seus timings. És una cosa que... El que sí que estic és en pau amb el fet de que això hagi passat, no? Diguéssim. Perquè dic, el que estic visquent ara... I estic segur que pel meu creixement personal això és un regal. Pel meu creixement personal, això és un regal.
0: T'agraeixo que no hagis esquivat el tema,
1: no,
0: i n'hagis parlat.
1: Està bé.
0: I ara sí, li direm vete de mi, com deia Bola de Nieve.
2: Tu, que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
0: Vete de mí, de Bola de Nieve, sonant a Llapis de Morera, Lluís Omar, que ara l'escoltava i sembla feta, per exemple, per parlar del que estàvem parlant abans, eh? Sembla feta per... Que no, perquè és un bolero que té... És de 1960.
1: Tengo las manos tan deshechas de apretar, vete de mí.
0: On sí. Et transporta el vete de mí?
1: El moment que descobreixo Bola de Nieve, em sembla com un fenomen d'algú que inclassificable, no? Que canta els boleros des d'un lloc que no n'hi ha un altre. Bueno... Si poséssim així, posaríem la mexicana.
0: Ara no surt.
1: La que fa sempre servir l'Almodóvar, home.
0: La Chabela.
1: La Chabela. O sigui, saps? És com sense tenir res a veure, no? Però són personalitats que no s'assemblen a ningú, que o sigui, que han marcat un moment, una cosa, i... Jo sempre he tingut com una mena de cosa molt, molt amb els boleros, que sempre m'han agradat, i no, tampoc és que sigui cap entès, però és... I llavors, doncs, bueno, amb la Chabela per un costat, però amb el Bola de Nieve, doncs, m'encanta.
0: Li cantes boleros a l'Alba?
1: A la meva dona. No li canto, però sí, li canto el bolero de l'amor, diguéssim, perquè estic molt enamorat d'ella i llavors, més que cantar-li, li dic amb els ulls i amb les paraules.
0: Com us vau conèixer amb l'Alba?
1: Amb l'Alba, en este bar te vi por vez primera. Ella tenia un restaurant amb la seva germana, que es deia La Generosa, que estava just al costat del Teatre Nacional, i un dia... que jo havia quedat amb el Xavier Albertí, que l'havien nomenat director del Teatre Nacional. Anem a dinar en un lloc aquí que es menja molt bé, que fan unes hamburgueses boníssimes i tal. I això vaig anar-hi un dia, i al cap d'un any i mig començàvem la nostra relació.
0: Sí, amor de xup-xup.
1: Sí, allà ens vam conèixer, però vull dir que no. I va ser, sí, però vaja, el primer moment va ser això. Sí.
0: Carai, quan estàs tan enamorat que portes un anell...
1: Dos.
0: Dos anells en un.
1: Sí,
0: un anell gegant. És,
1: sí, sí.
0: Però estem, dos queden estem, res al costat teu, no, del senyor dels anells.
1: Estem casats amb l'Alba, és les noces del... Com es diu això? El notari i aquesta a l'església.
0: Estàs doblement casat amb
1: l'Alba. Sí. Bueno, i més, tenim encara un altre fet així d'almico, diguéssim, i encara tenim un quart perquè ens

0: Havíem de casar el 3 d'abril del 2020 en plena pandèmia. Ja teníem, ens anàvem a la Graciosa, ens casàvem i ens n'anàvem, però no, ens vam, no ho vam poder fer perquè estàvem confinats. I llavors al terrat de casa, aquí al carrer Casp, vam fer una cerimònia laica inventada en la qual la seva filla gran es va erigir com a alcaldessa del terrat. La Matilda, que és la petita, sostenia un ordinador en el que hi havia els meus dos fills que estaven a Canet, i allà vam fer la nostra cerimònia tal com estava prevista el dia
1: una telecerimònia. Si ets el primer tetracasat que conec.
0: O sigui que de moment en portem quatre. Sí,
1: de moment,
0: sí, de moment en portem més. Quatre.
1: Doncs, Lluís, hem arribat al final del teu llapis de memòria i ara has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta, i et dono opcions antagòniques.
0: A veure.
1: Podem tancar amb La cruel guerra Brahma,
0: ostres,
1: del grup de folk.
0: Sí.
1: Una cançó,
0: sí, sí,
1: feixuga i dura.
0: Aquesta cançó la cantava jo a l'autocar. La cantava
1: quan
0: sol.
1: Quan eres Boy Scout.
0: Però la cantava jo sol i amb els altres m'escoltaven. O sigui, era com que feia, com jo feia una... Sí, sí, la recordo cantar-la sol com exhibint-me, com aquell que recita, no sé...
1: Bueno, un actor, sempre ha sigut
0: sí,
1: actor.
0: Sí, sí.
1: I també tenim I Love It, d'Icona Pop, que
0: ostres,
1: ja és una cosa, és més, festa,
0: ostres,
1: confeti...
0: Icona Pop.
1: Icona Pop, doncs tanquem amb Icona Pop. I
0: més petarda, una cançó més petarda impossible.
1: I
0: acabem
1: amb petarda. El sistema per triar, com ho fas?
0: Tu, o sigui, quan ho fas no tens, triar, o sigui, tu et situes amb allò i... Es...
1: Ara, no, ara et poses a ballar, però primer explica'm el sistema per triar.
0: Més petarda que aquesta, impossible, m'encanta. Perquè així li traiem a tot... amb un objecte és més fàcil, o sigui, tu penses en allò i observes la teva respiració. Si la teva respiració s'eixampla, és que sí. Si la teva... Llavors he pensat, la Icona Pop.
1: I s'ha eixamplat,
0: la respiració. I he posat la cruel guerra Brahma i s'ha quedat així.
1: Bueno,
0: la Icona Pop.
1: La teva respiració té sentit de l'espectacle. Acabem amb aquesta cançó superfestiva. Lluís Omar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Molt bé, igualment. Marco.
1: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Jordi Urosa a la tècnica, Noemí Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Vinga, tothom a ballar, que ara comença la ventana.

0: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok.
1: Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Invertir en tu futuro sin hipotecar tu presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad.

0: movilidad. Habla ya con nosotros en ui1.es y consigue hasta un 15% de descuento. Universidad Online Isabel I. La universidad online que va contigo.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Si saps on vols anar, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Avui, al balcó, què faran pares i professors demà en el primer dia de curs en vaga? Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Nemrod Carrasco i Ariadna Martínez.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Càncer, bona tarda. Oriol Soler, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: El seu és un dels noms sense el que no s'entén al nostre cinema. La catalana Assumpta Serna va ser la primera en provar sort a les Amèriques. Impossible oblidar-la, per exemple, al costat de l'Àngela Channing a la mítica sèrie Falcon Crest.
2: I remember my grandfather telling me about Falcon Crest and the magnificent vineyards. I'm so happy that...
0: Entre les més de 200 pel·lícules que va rodar, la va fitxar Almodóvar en el seu thriller Matador.
3: ¿Dónde lo compraste?
4: ¿Qué más da eso?
3: No da igual, Ángel. Para poder ayudarte tengo que saberlo.
0: O Pedro Olea, el maestro de esgrima.
5: Una mujer debe rodearse de cierto misterio si quiere conservar su atractivo.
6: Una mujer corriente, quizás.
5: ¿Y yo no lo soy?
6: Está usted cambiando de tema y eso no es justo.
5: Nunca se es lo bastante injusta con los hombres.
0: Ara fa unes setmanes, l'Assumpta Serna ens va sorprendre a través d'aquest reel criticant la lentitud en la tramitació de les ajudes a la dependència.
7: Ahir la nit vaig baixar del tren i encara estic frustrada. I tard o d'hora ens tocarà a tots i a totes. Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara, quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega, sempre amb prioritat...
0: Assumpta Serna, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Gràcies per ser al balcó, com estàs?
8: Gràcies a vosaltres per invitar-me. Estic amb una espècie de lluita que ve de la lluita personal que tinc cada dia i que he tingut des de l'any 2015, quan vam començar amb tot lo de la dependència per als meus pares. Llavors... Bé, ara doncs estic... ha passat d'una història personal que vaig compartir a les redes amb tota una sèrie de testimonis que han vingut, que m'expliquen, que diuen voluntàriament, saps, que s'obren el cor, que realment cada vegada que estudiem aquesta llista plorem, cada vegada que diuen comentari, no? Ara... cada reel doncs, es veu 300, 400, 500 mil persones.
0: És que, diguem la veritat, tu t'imaginaves la repercussió que va tenir ja només aquest primer reel? No sé quantes visualitzacions estàs,
8: no,
0: ja.
8: No, ni idea. Sí, ara estic a unes 500 mil persones que veuen el reel. Això, per una banda, doncs, vol dir que podem fer coses junts, i per una altra banda, doncs, és molt trist. És molt trist, i això és una cosa que aquests testimonis els veiem, els sentim, els escoltem cada dia. Primer vam fer un grup de voluntaris de 20 persones, que són els primers que van venir, els més desperts a les redes, i després doncs, s'han anat apuntant gent a través d'uns formularis que hem anat fent. D'aquí hi ha 300-400 persones que volen ser voluntàries. I això, el 75%, 75,8% són de Catalunya. Vol dir, una, que els catalans, estic molt orgullós de la meva terra, perquè realment reaccionen a coses que fan falta i que veuen com a terra, que això si no ho fem nosaltres no ho fa ningú. I segon, doncs perquè tenen aquesta... anem per feina, posem-nos així, no fa falta que m'expliquis, ho entenc, et crec, anem-hi. Això és tan maco.
0: Però tu ara parlaves, neix d'un cas personal, què és el que et fa, què t'impulsa a fer aquell reel tan sentit, que per això va tenir tantes visualitzacions i ara tantes persones que s'hi han adherit? Què és el que et passa?
8: Ara el que em passa ara actualment és de que estic veient doncs, que la història no és solament personal, sinó que és de molta gent i que fa falta organitzar-nos. I jo, doncs, a part de totes les pel·lícules que has dit que he fet, que són 200 i fico, doncs, he organitzat també empreses, he estat a consells de la EFA, de l'escola mateix que vam fundar amb l'Escot. És a dir, estic acostumada a organitzar persones i organitzar voluntaris. I llavors, amb això, doncs, jo crec que podia aportar-ho. I després he anat buscant la gent que realment podien aportar a tot això. Solucions. Perquè solucions la gent ens les donava. A l'escriure el testimoni hi havia un camp que deia quina solució donaries? I les solucions són estupendes. Llavors, entre tots, el que hem vist és que aquí faltava un pacte d'estat que fos apolític, que fos fora realment de les medalles que es va posant un govern i l'altre, i que això sigués un pacte d'estat. Pacte d'estat, com ha estat amb les dones, com ha estat amb el pacte de Toledo per la jubilació, és possible, s'ha fet i ho podem fer-ho. Llavors, aquí ens hem estat d'acord amb 10 punts, que són els que hem enviat a entitats, hem enviat al Senat, Junts ha sigut un dels partits catalans que també està dient que això fa falta fer-ho, I clar, cadascú doncs, té les seves pors. Les entitats diuen, sí, sí, però no us en recordeu de mi, que sóc els de la L i que som poquets. No, escolta, jo som que han fermentat rares, no, per favor. Hi ha molta gent que està dintre de la... de la, saps, de l'etiqueta de dependència.
0: I jo sí que vols parlar de tota aquesta gent, però hi ha un tema personal, i ho deies, quants anys té la teva mare?
8: 100 anys, la vam aguantar fins al 100, perquè amb ella li feia il·lusió això del 100, i perquè deia, li dèiem, no et preocupis, mama, que ja veuràs, i jo, és que escolta, el 100, fixa't tu, 100, i ella sempre deia, però per què viure tant, i per què, i si tal, quan va morir el teu pare, jo ja no vull res més, però hauria tingut que morir jo abans, i l'hem anat mantenint.
0: Vols dir que té 100 anys des de fa uns quants anys?
8: No, 100 anys, ara et porta, doncs mira, el mes de juny, juliol, llavors, i ara ja, a partir, i és el que jo em temia, a partir doncs, de que ella va fer 100 anys, s'ha deixat anar completament. Ara no coneix. I llavors, doncs bé, menja, encara menja, però i encara ens dona somriures, que és el que et fa doncs, seguir endavant.
0: I teniu ajuda?
8: Sí, una ajuda que no és per suposat de la Generalitat ni de ningú, és una cosa que no podíem esperar, ja el meu pare vam esperar i no va funcionar, i ja realment doncs, ens pensem que, bueno, que la meva mare també va tenir un grau 1, ja no hem demanat el grau 2 ni el grau 3, perquè necessitem, i estem això afortunats a la vida, que el meu pare va vendre una casa que ell va comprar, va comprar els 50 i les va vendre als 80, i malament i de pressa, però gràcies a això la meva mare doncs, pot realment doncs, tenir un, bueno, aquest pas, no?
0: Però no us ha arribat l'ajut de dependència de la Generalitat, que havíeu reclamat?
8: Sí, clar, no, però no és tant això, és que te n'adones que no són els diners, és una qüestió molt més gran, no és una qüestió de... És la qüestió de cuidar-se, de posar la persona en el centre, de no pensar que és el negoci. Tothom pensa que és negoci, m'entens? O sigui, les empreses que estan licitades, les empreses que estan darrere les residències. S'ha de canviar el xip. I per canviar el xip només es pot fer amb una cosa que sigui única, que és dir, no, això és un pilar del benestar. I com que és un pilar del benestar, doncs tot així això anirà caient com agua de mayo, espero, com ha passat en altres llocs.
0: És que has dit de passada, el meu pare va morir i l'ajuda va arribar més tard.
8: Sí. No, ja et dic, la qüestió de les ajudes és greu, però no és tant el temps, sinó és la qualitat de les ajudes, saps? Clar que als polítics els interessa dir, no, jo això ho solucionarem, això, però és un parxe més, m'entens? El problema és la qualitat de les ajudes, que tu vagis a una residència i no perquè tinguis que pagar més, que a més no és veritat, perquè quan pagues més tampoc està garantitzat de que tinguis millor servei que en una pública. És a dir, hi ha moltes coses que tenim que veure que és un canvi de xip, de dir no, això es pot fer si canviem i posem a la persona en el centre, i tots aquests cuidados i aquesta... també hem de cuidar la cuidadora que cuida. Tenim que garantitzar que la professió també de cuidadores i d'auxiliars estiguin ben formades i amb uns diners necessaris perquè elles puguin fer el seu bon treball.
0: Deixa'm posar xifres. Ja l'Oriol Soler, com dèiem, periodista de CIR Catalunya, especialitzat en exclusió social. Uri, el passat abril el govern va presentar un pla de xoc per agilitzar les ajudes a la dependència. Més diners, més professionals...
1: Sí, amb una inversió de 25 milions d'euros i amb la contractació inclosa de 200 persones, una mica per desbloquejar el sistema assistencial, el pla de xoc, que inclou mesures a curt i a llarg termini, com la unió dels serveis socials i el sistema sanitari, que aquest és un dels punts més importants, i el reforç dels equips amb més personal, amb l'objectiu final, i aquesta és... com si diguéssim la mare dels ous, que les peticions s'acaben resolent en 60 dies com a màxim, quan actualment el temps d'espera mitjà és de 266 i per llei n'haurien de ser com a molt 180.
0: Aviam, que aixeca la mà.
8: No n'hi ha prou. És igual. No n'hi ha prou. Això ha de venir de la finançació. No podem dir, hem guanyat alguna cosa, el 50% el gestiona la Generalitat i el 50%... Està bé, el pla cura, hi ha coses que estan bé. Són parxes. No volem això.
0: Mira, el cas de la mare de l'Assumpta, dèiem, no és un cas aïllat. Quines dades més tens?
1: Doncs altres dades, com per exemple, i aquesta potser és la més colpidora, que més de 4.300 persones han mort a Catalunya a les llistes d'espera de dependència aquest any, el 2026, i no és només un problema exclusivament català, sinó que a Espanya hi ha més de 260.000 persones en llista d'espera, més de 110.000 esperant la valoració del seu grau i més de 155.000 esperant les prestacions. I això porta també a una cosa que comentava l'Assumpta a tall personal, que és que cada cop és més habitual que persones grans perdin els estalvis de tota una vida, perdin tot el seu patrimoni familiar i s'empobreixin, una cosa que també acaba repercutint a les generacions futures, per tal doncs, de poder pagar un servei privat que garanteixi aquestes cures a la recta final.
0: Tu no deies ara que heu tingut sort, perquè...
8: Esclar, és que hi ha famílies que tenen sort, però caram, això no pot dependre de la sort. O sigui, no pot dependre de la sort que tu hagis viscut en una família o no, que en un territori el País Basc es faci millor que Andalusia. Que... No, senyors. O sigui, nosaltres tenim que ser solidaris també amb tots els espanyols, eh? Jo entenc que volem la independència, però caram, és que això és un problema, saps? Això és un problema que si no l'agafem de dalt, si no diem no, això és necessari. I tu has donat dates, però és que hi ha 2 milions i pico de persones que estan censats.
0: Clar, és que, Uri, la població major de 65 anys està creixent a un ritme vertiginós.
1: Sí, més que ho farà els propers anys, perquè es calcula que creixerà un ritme del 2,5% anual només a Catalunya fins a duplicar-se, i el segment de majors de 80 anys arribarà a més de 640.000 persones l'any 2035,
8: però això a Catalunya,
1: que és un 7,1% de la població, això només a Catalunya. I altres càlculs que es fan és que només aquí a casa nostra també caldran 80.000 places residencials i 26.000 professionals més d'aquí una dècada. Ara mateix a Catalunya, per dimensionar-ho una mica, hi ha 63.000 places de residències i 20.000 places en centres de dia.
8: Clar, i aquests centres s'ha de garantir la qualitat, perquè és el que diem nosaltres, les famílies. No hi ha cap manera de garantir que aquella persona que tu posis en una residència no t'hagis equivocat, perquè a part de diguéssim, mirar doncs, tot el que hi hagi per les redes, és que com ho fa una persona per entendre? No hi ha res, les coses no són públiques, no hi ha cap transparència a les residències, els números no hi són, no sabem. Fixeu-vos el que va passar amb el Covid. Ningú sap res. Hi ha un escrit ara que ha anat a Brussel·les i el govern espanyol l'ha prorrogat 4 vegades. No hi ha dret.
0: Que batalladora està l'Assumpta Serna, que sí, que tens les dades al cap. Tu ens deies que havies engegat la plataforma Daurada demanant aquest pacte d'estat per la dependència i les cures. Molta gent a través d'Instagram va contactar amb tu. Per exemple, tenim aquí la Tània. Tània, com estàs? Tània,
8: meravellosa persona, Tània.
9: Oh, hola, què tal?
0: Tània, tu coneixies a l'Assumpta Serna personalment?
9: Què va, o sigui...
0: L'havies vist a les pel·lis, no?
9: Sí, però la veritat és que va caure un àngel del cel en el moment adequat, perquè, bueno, jo confirmo tot el que ella està dient. Jo, en el meu cas, puc parlar a nivell personal el que vaig viure amb el meu pare i la meva mare. La meva mare patia una enfermedad neurològica. Gràcies. I el meu pare era cuidador de la meva mare i li van diagnosticar una demència. Llavors era tot molt surrealista, perquè el meu pare, que amb demència, cuidava la meva mare. Llavors, filla única, per bé i per dolent, a vegades, doncs no dones a l'abast. Llavors jo, de repent, ells sent independents, per dir-ho d'alguna manera, són dependents d'un dia a l'altre, i jo m'hi trobo amb la meva família, amb la meva feina, amb els meus fills, que se'm derrumba, a part del diagnòstic, se'm derrumba tot, i ara posa't a esbrinar què haig de fer, com ho haig de fer, perquè a sobre el problema era que mon pare tenia un vertigen, i un inciso, com deia l'Assumpta, jo soc de les persones que han tingut sort, perquè el meu pare va estar tota la vida treballant i tenia uns estalvis, i també tenia una casa, en aquest sentit, i també doncs, jo dono gràcies que tingués això, perquè si no, segur, jo hagués tingut que deixar de treballar per cuidar el meu pare.
0: Perquè tu tens criatures, a més.
9: Evidentment, ara ja són adolescents, però en aquell moment doncs, eren petits i adolescents.
0: Vas demanar ajuda a dependència, i què va passar?
9: Bé, llavors jo, mentre em tenia que ocupar de mon pare per demanar la dependència, la meva mare, com podia, es va tindre que quedar visquent sola, i el meu pare va vindre a casa. A la meva mare, ella ja havia, un any abans, havia demanat la dependència per si mateixa, li van concedir 3 mesos abans de morir, i li van pagar retroactivament 3 mesos després de morir. Llavors jo a mon pare li vaig demanar, a part de tot el tràngol emocional, evidentment, li vaig demanar la dependència, li van donar el grau al grau 1. I llavors jo el vaig tindre que, bueno, el vaig tindre a casa durant quasi un any i després el vaig tindre que ingressar en una residència. Li van concedir el grau 1 amb 0,26 punts. Això què significa? Que segons l'assistent social em va dir desestimar el PIA. Jo no sabia ni el que era el PIA, perquè no, bueno, per indicacions i recomanacions d'ella, perquè suposava que com vivia amb nosaltres no necessitava cap ajut. Jo vaig tindre...
0: És a dir, com si tu no treballessis, no tinguessis fills i poguessis estar 24 hores amb ell.
9: Que va. Llavors, a més, l'ajut que ell necessitava era cognitiu i aquest servei no existeix. No existeix. Llavors jo vaig tindre que pagar a una persona que venia cada 2 o 3 dies a casa per fer exercicis cognitius amb mon pare,
0: sí.
9: Perquè el meu pare tenia una demència com el Bruce Willis, la DFT, que també la reivindico perquè tothom sempre parla de l'Alzheimer i la DFT també és important perquè té altres símptomes que es tracten diferent. Llavors ella estava apàtic. Llavors, ell estava assegut tot el dia. Realment no hi havia, com en diria, no cal agafar un cuidador que ha de seure al seu costat. Per què? O sigui, no, el que havia de fer era estimular-lo. Bueno, no vull entrar en
0: la
9: més detall, no?
0: La qual,
9: exactament, no vull entrar en detall. Bueno, total que al final va entrar en residència, també és una altra història, el vaig tindre que canviar, i finalment ell va rebre el grau 3 i l'incapacitat el 7 de juny de 2024. Ell va morir el 6 de juny de 2024. Va rebre l'incapacitat i el grau 3, perdó, un dia després de morir.
0: Perdó.
9: A part de que jo me'n recordo d'aquell dia com si fos avui, perquè em vaig a veure l'amanecer a la platja i vaig arribar a casa i em vaig trobar la carta. I vaig dir, això és que ja no són els diners. És que és un insult al... Bueno, no sé.
0: El que deia l'assumpte, no? Injust i inhumà. I trobes el ril de l'assumpte, Serna, no? Una persona que tenim tots al cap de les seves pel·lícules, de sobte amb aquella reivindicació tan clara, i t'hi apuntes, i així ha passat amb moltíssima gent.
8: Són 400 persones les que han vingut a la plataforma d'Orada, que ens hem anomenat així.
0: Que crec que tens gent de tota mena, no?
8: Tota mena i de tot arreu. I de tot arreu d'Espanya.
1: A mi m'interessa saber també, assumpte, la proporció entre homes i dones d'aquests 400.
8: Sí.
1: Perquè crec que és un altre dels temes que hem de posar sobre la taula quan parlem de cures, òbviament, i aquesta generació frontissa que està cuidant alhora les seves criatures i els seus pares i mares també.
8: Sí, jo crec que els homes estan per solucions i no veuen la solució. Veuen que és un sistema corrupte. Veuen que no el poden canviar. Que per moltes lleis i per moltes saps coses que fem, al final està corromput tot. Ja la gent només va pel negoci. Per això, les dones, jo crec, que ho veiem una miqueta diferent. Saps? Veiem de que recentment, doncs, si nosaltres ens posem totes juntes, podem canviar una situació.
0: Per tant, hi ha més dones en aquesta plataforma.
8: Més dones.
0: Quina proporció,
8: però això no
0: que et deia?
8: Dir, doncs, no t'ho sé dir exactament, però és poc.
0: 80-20?
8: No, sí, exacte. Llavors, però això només vol dir que ens hem acostumat a lluitar a molts fronts i que alguns n'hem aconseguit recentment. Només vol dir això, perquè realment penso que els homes hi n'hi ha, dintre la plataforma, hi ha com uns, no sé, sembla que n'hi ha uns 10 o 15. Vull dir, i ara en vindran més, perquè tots d'aquests 400 han començat a venir. És molt curiós, perquè sociològicament és una cosa per estudiar, perquè tots els que han vingut a la plataforma d'Orada són gent que han passat, o estan passant, o han passat, sí, algun problema de dependència. Per això, aquesta gent que realment venen, no és que tinguin ganes, no, és que tenen un nivell que escolta, mira, ens ha vingut gent que ha estat dintre de partits polítics, per exemple, en comunicació, gent que ha vingut, que ha fet estudis, però a Brussel·les, no estic sola, és que no estem sols, és que mai estem sols. Llavors, l'única cosa que tenim que fer és a dir, creure, clar, que la gent està allà pel bé de la gent. I això jo ho crec profundament. Totes les persones volen el bé dels altres. Què passa? Que no sabem com.
0: Digue'm si t'ha trucat o t'ha visitat algú de la conselleria. de drets socials.
8: Sí, bueno, és el primer que em va trucar. Va ser, mira, jo qui em sembla que vaig el mes d'agost, juliol, agost, va ser un o dos d'agost, no et vull mentir, doncs vaig voler dir, doncs, bueno, aviam com estava això de la dependència, i em van dir...
0: Qui et va trucar?
8: Em van dir que estaven tancats, que no hi havia ningú, que no hi havia ningú. Mm. Va passar això el dia 4, 2, va ser quan jo vaig arrencar, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7, el 8, vam començar, el 9, el 10, el 15 m'estava reunint amb el conseller, que va trucar per dir-me, parlem. Aquesta, jo li vaig passar ja en aquell moment el pacte d'estat, perquè...
0: I què ha dit?
8: Entre el grup d'aquests 20 voluntaris vam dir aquesta és la solució, té que ser apolític completament, les famílies tenim que estar, ho sento, amb el control, i és així, perquè si no, no, i no em va dir que hi havia el plan cura, el vam estudiar el plan cura. I què passa amb el plan cura? Parche.
0: Però...
1: Què hi deia el conseller?
0: Han dit que s'estudiaran aquest pacte d'estat per la dependència i les cures?
8: Oh, espero que se l'estudiïn, sí, espero que se l'estudiïn.
0: No t'ho ha confirmat?
8: No. Aviam, això és un... Ara estan amb la llei, i ara veuen les lleis, i ara passa el Congrés, i després ara passa el Senat, i després passarà el Congrés. Hem estat al Senat, hem vist la posició de tots, tothom vol arreglar una part del problema, saps? Però això no es tracta d'això. Per què? Perquè llavors a l'autonomia que tingui més idea és la que, diguéssim, ho farà millor. No es tracta d'això. Aviam, el pacte d'estat, el que no volem és treure competències a les autonomies. No es tracta de que, oi que bé, hem guanyat el 50%. Volem el 100%, i que això es pagui l'estat, i que ho fagin bé les autonomies amb el 100% que els hi donguin, no el 50%.
0: Assumpte, com es diu la teva mare?
8: La meva mare es diu igual que jo.
0: Fes una abraçada a l'Assumpte, mare.
8: Sí,
0: de part nostra del balcó.
8: Gràcies. És que no, a vegades està, a vegades no està.
0: Per aquest somriure que a vegades li arranques. Una abraçada molt gran, Assumpte. Sort amb aquestes reivindicacions. N'estarem al tanto, Uri, ja ho saps, tens una missió.
1: I anirem preguntant a la Conselleria de Drets Socials, òbviament.
0: Exacte.
1: Sobre el tema.
0: Hi ha molta gent que t'està agraïda. La Tània Rodés n'és un exemple. Gràcies, Tània, per fer-nos confiança aquí al balcó.
8: El que hem
0: molta
8: de fer,
0: sort.
8: Firmar el pacte d'estat.
9: Firmar.
8: Bueno, ella ja ha firmat, ella està com a voluntària, ja està a tope.
9: Estoy a diestro siniestro.
0: Gràcies a les dues, quina energia té l'Assumpte Serna. Moltes gràcies, Uri. Gràcies per posar les dades, com sempre.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada a tots.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què recollim del dia?
1: Les hores prèvies que comenci aquest curs escolar a escoles i instituts públics, de seguida us explicarem a la tertúlia què ha de passar demà, les manifestacions previstes, talls de carretera i, sobretot, quin seguiment hi haurà si s'espera que hi hagi o no professors a classe en aquest inici de curs, amb vaga convocada. El que expliquen, fins i tot també els sindicats que convoquen, és que molts docents potser preferirien no haver començat el curs amb aturades, haver esperat una mica, així que el que es preveu és que demà no hi hagi tant seguiment com en d'altres convocatòries de vaga del curs passat. També d'avui, l'Audiència Nacional ha anunciat que obre investigació per l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Considera que aquest tribunal té competències per investigar-ho perquè hi ha hagut un atac, considera l'Audiència Nacional, una violació de la integritat territorial d'Espanya amb risc per la seguretat nacional i que els fets podrien suposar un delicte que compromet la pau i la independència de l'Estat. I a Berlín, el canceller Friedrich Merz assegura estar profundament consternat després del triomf de l'ultradreta d'Alternativa per Alemanya a l'estat de l'est, Saxònia-Anhalt. És la seva reacció als resultats electorals d'ahir. Ha assegurat Merz que aquests resultats canviaran tot el país i també tot el món. I com a líder de la CDU assegura que mantenen el cordó sanitari i també ha explicat que no es planteja dimitir.
0: Anna Palet, graderia del balcó, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, molt bé.
0: Quins portes avui? Què escoltarem a la graderia?
2: Doncs mira, ara mateix, a 10 minuts caminant d'aquí de Ràdio Barcelona, s'està presentant un llibre, El factor Puyol, escrit per Josep Maria Déu, que té molt i tot a veure amb aquesta emissora, parlant d'aquests 50 anys de transmissions del Barça en català. Connectarem amb la presentació, parlarem amb el seu autor.
0: Que era una tesi, va començar fent una tesi de Puyol.
2: Mira, ja acabes de fer spoiler del primer que ens explicarà en aquesta entrevista.
0: Molt bé,
2: gràcies. Però sí, és el ganxo per escoltar tot el que ens explica el Josep Maria Déu, que és un autèntic expert, sí, perquè va treballar colze a colze amb Puyol un munt d'anys fent de micròfon autònom i ens serveix també doncs ara en aquesta efemèride que estem celebrant, però també amb un ull posat, com no pot ser d'una altra manera, a l'actualitat del Barça, que ha començat, clar, com un tro aquesta temporada, que en dos dies comença la Champions i com cada dilluns obrirem la cabina dels narradors amb el Lluís Flaquer i amb l'Albert Bermúdez.
0: Fantàstic.
2: Per xerrar una miqueta i veure com estan les sensacions, que ja t'aviso que estan molt il·lusionats i fins i tot massa encigalats, diria.
0: Diríem, bona definició.
2: Els hem de relaxar una mica perquè
0: bé,
2: ja s'estan
0: ja
2: visualitzant guanyant la Champions.
0: A mi em preocupa la fractura del nas d'Eric, ho vaig passar fatal. No em deixava concentrar-me.
2: Malauradament crec que comença a estar acostumat perquè ja s'ha trencat el nas dos cops en pocs mesos.
0: La màscara la tenia ja al calaix, no?
2: Sí, jo crec que no la van arribar ni a llançar i ja ha entrenat avui amb la màscara, o sigui que el Santi Ovalle ens actualitzarà, però està bé, Eric. L'únic que fa mal, deu fer un mal que et trenquin el nas.
0: Palet, t'espero a quarts de nou. Fins ara.
2: Fins després. Adéu.
0: Carbo, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Mira, la frase d'avui seria: va, que això s'acaba.
3: Però no demà.
0: Com que no? Vas dir dimarts.
1: No, dimecres, Anna.
0: No. Va dir que dimarts començava la davallada.
1: Jordi,
0: Jordi s'ha quedat ara com un silenci.
3: Sí, clar, i estem a dilluns, i podem precisar més. Sí, en gran part de Catalunya baixarà un grau respecte avui.
0: Doncs,
3: i pujarà a les comarques de Girona, i de fet a les comarques de Girona demà serà el dia més càlid d'aquest episodi.
0: Vaja.
3: No sé si això consensua una miqueta aquesta discrepància.
0: És l'esperança comença dimecres, demà, volia dir.
3: Dimecres és el dia que baixa, i això sí que té raó el Joan, que ho hem anat destacant. Sí. Jo tinc la sensació que aquesta situació al final no ha estat tan mediàtica com altres, i la veritat és que ha estat una calorada històrica. Mm.
0: No, perquè que jo t'ho vaig dir divendres, jo
3: sí,
0: t'havia vist realment preocupat.
3: Dic en general els mateixos avisos, no? Que hi ha molta polèmica amb els avisos i a vegades que no es posen avisos quan se n'haurien de posar perquè tenim situacions que perjudiquen, no? O que suposen un risc per les persones, és el que dèiem, sí, aquí divendres, no? Les persones majors i tot això, però és que crec que, no sé si m'ho preguntaves tu, Anna, o el Joan el divendres, si se superaria el rècord, no? De l'Observatori Fabra.
0: Sí.
3: S'ha superat tots els dies.
0: Yeah.
3: Per dècimes, però s'ha superat tots els dies. Hem tingut més de 40 graus en un mes de setembre. Han caigut rècords per tot el territori. Abans, quan teníem rècords, era un dia i després ja baixava la temperatura. Ara hem tingut 3-4 dies seguits en què cada dia s'ha anat superant el rècord del dia anterior. I demà el que passarà és que les comarques de Girona tindran un vent que ja és molt peculiar, que és el vent de Garbí, que és el que dispara més la temperatura. Així doncs, resumint, demà de nou dia radiant. No per il·lusionar-se, perquè continuarà fent molta calor. Màximes de 35 a 40 graus de nou a pràcticament tot Catalunya. Que això, recordem, són temperatures pròpies de la canícula. Però és que alguns punts de les comarques de Girona amb aquest vent de Garbí, sobretot cap a la plana de l'Empordà, es podrien arribar a superar els 40 graus. I insistim, vent de Garbí, que a estones bufarà fort, i això vol dir que demà de nou hi haurà un risc, o el nivell de risc d'incendi serà molt elevat, extrem, a algunes comarques. De manera que demà moltíssima atenció per la calor i pel risc d'incendis. I ara la notícia que tu, Anna, i tothom, crec jo, estem esperant amb cartaretes.
0: Dimecres, què passarà?
3: Que ens haurem de preocupar per les tempestes.
0: Vaja.
3: Però
0: que seran fortes, no? Seran fortes, ho has dit.
3: Anem a la part bona. No farà calor dimecres, que això ja és un guany. Després tornarà a fer calor, però no la calor d'aquests darrers dies. I les tempestes, sí. Demà a veure si a aquesta hora ja podem detallar més, perquè és molt probable que s'activin molts avisos i alguna alerta, perquè tindrem aiguats, sobretot a les comarques de Barcelona, nord de Tarragona i sud de Girona, és on hi haurà una situació potencialment molt perillosa. De moment avui deixem el titular i demà detallem, si podem, per unitats geogràfiques o per comarques.
0: Perfecte, Carbó. Doncs fins demà.
3: Que vagi molt bé.
0: Una abraçada. En Toni Suárez és el control de so. Ara són les 7 i 29 d'aquest dilluns 7 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: The Strokes.

0: Comencem una setmana en què sembla que ja tot torna a la normalitat, una mica torna a les classes, també tornen les vagues de professors, ara en parlarem, i per això avui és un bon dia per parlar de què ens ha donat aquest estiu al món musical i també el que ens queda per arribar en aquesta tardor abans que acabi el 2026. Una de les grans estrenes d'aquest estiu és el retorn dels Strokes, 6 anys després del The New Abnormal, amb aquest nou àlbum, Reality Awaits, que té aquesta, Lonely in the Future,
1: quina
0: o també
1: alegria, sisplau.
0: Going Shopping.

0: I recordeu que hi ha
1: aquesta
0: concert...
1: Aquesta és la pitjor, perdó, de The Going.
0: No t'agrada gens, aquesta?
1: És la, per mi...
0: Que
1: és
0: menys,
1: la...
0: menys t'ha agradat de l'àlbum.
1: Sí.
0: Doncs mira, és la segona que he triat.
1: Però tot l'àlbum és meravellós.
0: Meravellós. 20 d'octubre, al Palau Sant Jordi, concert dels Strokes, recordeu, amb tot esgotat, un dels quals és l'Anna Puigvoltes.
1: Mm-hmm.
0: Vols explicar-li tota l'audiència que tens entrades?
1: I Pol Valero, sí.
0: Doncs fantàstic. També ha estat l'estiu del nou àlbum d'Ariana Grande. Fetal, ja vam parlar la setmana passada que després de 3 anys sense nova música ha publicat aquest àlbum enmig d'una gira que ha dit que de moment és l'última amb molt de temps perquè es retira de l'esfera pública. També l'estiu d'un retorn molt esperat i que ha sobtat una mica per al canvi d'estil. Era l'era post-Brat de Charli XCX que de cop publica un àlbum rock.

0: àlbum que ha fet amb en John Cale de The Velvet Underground, i també a la portada hi apareix Martin Scorsese i Marc Jacobs. D'aquí el nom de l'àlbum: Music, John Cale; Fashion, Marc Jacobs; Film, Martin Scorsese, i que té cançons com aquesta, que és Càmera. I també ha estat l'estiu en què ha tornat Madonna. Confessions on a Dance Floor 2, 20 anys després, també han tornat els Rolling Stones. Rolling Stones és com es diu aquest 25è àlbum d'estudi en què col·laboren amb Robert Smith o amb Paul McCartney. Hi ha hagut també nous àlbums de fenòmens. Per exemple, ha publicat nou àlbum la popstar africana que està triomfant arreu del món, que és la sud-africana Tila, amb aquest àlbum que es diu A-Pop. També ha tret nova música Karol G, nou àlbum No me arrepiento de sentir tanto. No me mire así que me pongo matadora y se puso asqueroso, nasty. Col·labora, per exemple, amb Bruno Mars, i també hi ha una gran col·laboració que segueixen a dia d'avui. No era el single en un principi, però és la que més està triomfant, que és la cançó més escoltada de tot el món encara a dia d'avui, que és Baby Wow, amb Rusoski i Judeline. Doncs ja tenim l'estiu repassat.
1: Sembla un DJ avui, el Toni Suárez.
0: Sempre és un gran DJ, el Toni, home. I avui encara més, li dono molta feina. Ara què ve? Doncs la tardor també ve molt forta.

0: Reconeixes qui és o no, Anna?
1: La Miley Cyrus.
0: La Miley Cyrus, correcte. 18 de setembre, nou àlbum de la Miley Cyrus, que ara serà simplement Miley. S'ha tret el cognom. Diu que és una nova era.
1: Ah, sí?
0: Aquest nou àlbum, Buzz Persuades, 18 de setembre, amb aquesta cançó que de moment ha avançat, s'especula també que podria suposar un retorn de la Miley als escenaris perquè no actua en estadis o festivals des d'abans de la pandèmia. Així que veurem. Després, 25 de setembre, tornen els francesos M83. Aquesta cançó, Blister Sunrise, és l'únic avançament del nou àlbum que es dirà I Wrote You a Letter. I després, el 16 d'octubre, nou àlbum dels irlandesos Fontaines D.C. El seu cinquè àlbum han dit que hi haurà menys guitarres i una mica més electrònica, i la prova és aquesta cançó, que de moment és l'única que han publicat, que es diu Marianne. Els Fontaines D.C. que tenen concert poc després, 24 d'octubre, al Palau Sant Jordi, si voleu apuntar. Un parell més. 6 de novembre es publica El Icristum, de Kiko Veneno, que té col·laboracions, per exemple, amb els Estopa. Aquesta és Jimmy Manager, l'única que s'ha publicat de moment. I el 27 de novembre, primer àlbum en solitari des de fa gairebé 20 anys, d'Albert Pla. Aquesta cançó, El Mortadela, n'és un avançament.
2: Y ahí va el Mortadela, no sabe que no hay que meterse con la policía.
3: Que paga el patrón.
2: Con el señor juez.
3: Que paga el patrón.
2: Con ese contable.
1: I quanta cosa, Joan.
0: I després queden els rumors, i amb això acabo.
1: Això t'encanta.
0: Sense saber dates, ha de ser el retorn de l'Anna del Rey. Ha dit que ha de publicar un àlbum que es dirà Stow, però de moment no sabem la data exacta, però ha vingut a dir que seria a finals d'any. Els rumors també diuen que ha de ser el retorn de la reina, Queen Bee. Saps que falta el tercer àlbum de la trilogia? El primer
1: sí.
0: Va ser Renaissance, que era una mica dens.
1: Aquest és el que tu més esperes de tot
0: Country,
1: el que m'acabes de posar.
0: Country, Cowboy Carter, i ara ha de venir el de rock, que no sabem ni com es dirà ni res, però que diuen que ha de ser aquest any perquè ha anat fent 3 anys, 3 anys i 3 anys.
1: T'encaixa?
0: Veurem.
1: Beyoncé,
0: podria ser.
1: Rock, sí?
0: No, de rock serà segur, eh?
1: Sí, però vull dir que...
0: Bueno, ara mira, la Charlie XCX no ens pensaven que faria rock i n'ha fet. Tot ho fa bé, la Beyoncé, ja ho saps.
1: Ja, clar, ho sabia.
0: I l'últim, nou àlbum dels U2. Ha de ser el primer que treuen en 9 anys després del 2017 del Song of Experience, i l'àlbum té aquest primer single de moment que es diu Street of Dreams, i han dit que abans d'acabar l'any hem de tenir un nou àlbum, sense saber encara quan. Per tant, mira quanta feina.
1: Val, jo tinc entrades de Strokes de tot el que has llegit. Què tens tu?
0: D'entrada, res.
1: Tindries la dels rumors, tant l'Anna del Rei com Beyoncé,
0: sí,
1: si surten, no?
0: Sí, efectivament, i aniria a Fontaine D.C. Fontaine D.C. m'agradaria comprar-me-les també. I si vingués Karol G també, la Tila també, els Rolling Stones també, clar.
1: Va, vaig arriscar-me, el que faig sempre amb la tertúlia. No, ningú tindrà entrades...
0: Per què? Per...
1: No sé, anem al Carrasco, alguna
4: no
1: entrada?
4: No, estic a l'avantguàrdia.
1: Yeah. Ariadna Martínez, alguna entrada?
5: No, però si l'Albert Pla fa gira, doncs sí, anirem a veure'l.
1: Lucía Ramis?
5: No, de moment no, tot arribarà.
1: Tot arribarà, clar, de moment Joan Bofill ens ha ubicat.
0: De moment hem d'escoltar les cançons, hem d'escoltar els àlbums i després, si ens agrada, comprarem les entrades.
5: A mi m'agrada més improvisar, i aquestes entrades són d'aquestes que has de comprar amb moltíssima antelació.
1: Sí. Això està bé.
5: No m'agrada gens, això. No?
1: A mi tampoc.
5: És més divertit dir, mira, hi ha un concert de tal, i
1: sí, el que passa és que si improvises, la resposta és no hi ha entrades.
0: Quan et vas comprar les entrades dels Strokes?
1: Fa no molt. Fa tant, eh?
5: Sí,
1: no
5: fa molt.
1: No fa tant, fa uns mesos.
0: Abans de l'estiu.
1: Sí, perquè ho vaig dir diverses vegades,
5: sí,
1: no?
5: Sí,
1: no,
5: sí.
1: Vaig dir, fa un any, no? No,
0: no tant, no tant, però gairebé.
5: Imagina't. Abans de l'estiu ja sabies el que faries després de l'estiu.
1: Un anunci i mig, que no pot ser anunci i mig, és a dir, dos anuncis, i la pregunta d'en Ramoneda dels dilluns.
6: El balcó.
7: Hola, esto te interesa.
8: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
8: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
6: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
9: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya,

0: Josep Ramoneda, com estàs?
1: Bé, el balcó sempre és un plaer.
0: Anem amb la pregunta dels dilluns. A mi m'agrada dir la pregunta d'en Ramoneda. Ahir l'ultradreta va aconseguir un triomf arrasador anul·lant Alemany. Som a les portes del 25 aniversari de l'11S a Nova York. Just fa una setmana ens preguntàvem aquí si la democràcia està en perill. La pregunta és oceànica, eh? No sé com t'ho faràs en 5 minuts. El nihilisme és el culpable de la situació en la que estem?
1: El nihilisme és una actitud que està creixent en bona part dels poders, que no és per primera vegada, sempre han tingut aquesta tentació, que és creure's que a ells tot els hi està permès. I quan això passa és extraordinàriament perillós. Vivim en un moment en què la gent poderosa, i especialment la gent poderosa en l'espai econòmic i de poder, diguem-ne, cada vegada es creu més. I em sembla que una frase que ho reflexa molt bé és aquesta, que potser ja hem comentat alguna altra vegada, del Peter Thiel, de que la llibertat és incompatible amb la democràcia. Per aquí avancem en el terreny del nihilisme. Els que s'ho puguin permetre poden fer el que els doni la gana, i el que volen és treure's les normes que els hi posen límits de sobre. I si seguim per aquest cantó, malament anem, no? El que està passant a Alemanya...
0: És el que t'anava a dir, relacionat amb Alemanya.
1: És interessant en aquest sentit, no? És cert que una vegada ja havia guanyat l'EDF en un estat alemany, però va ser un resultat molt més just. Aquesta vegada l'EDF està en condicions de governar un estat alemany, la Sajònia, no? Amb la curiositat, a més, per acabar de veure l'embolic en què estem, que si governa, serà perquè un estrany partit d'esquerra li donarà els vots que li poden fer falta.
0: Però que han dit que s'abstindrien.
1: Veig que amb abstendre's n'hi ha prou perquè pugui... per tant, això és una paradoxa més del moment en què vivim, no? Però al mateix temps una expressió del que estem passant. Estem passant en una situació extraordinàriament complicada en què està condint aquesta campanya contra la democràcia que s'està fent a tot arreu, i ho veiem. El vot de l'esquerra s'està desdibuixant i el vot de la dreta s'està traslladant a l'extrema dreta a tot arreu. És a dir, d'aquí pocs mesos tindrem Marine Le Pen presidenta de França, amb tota probabilitat. Clar, què vol dir això?
0: I amb tot això, per això, Europa en general ha coquinada.
1: Europa està en un moment que evidentment trontolla molt, perquè no acaba de trobar aquest discurs propi que la feia créixer, que era quan era capaç de fer de contrapès contra els grans poders mundials i ser ella mateixa, i a més presentar-se com defensora de la democràcia. Però és que ara el problema que estem és aquest, que la democràcia està en perill per moltíssimes raons, i això em sembla que és una història que no podem perdre de vista. És a dir, hi ha una sèrie de poders importants, de característiques molt diverses, que tenen interès en que la democràcia decaigui, o almenys que diguem-ne que els hi dongui més espai lliure del que algunes vegades li ha pogut donar. La democràcia és un contrapès que per determinades per idees i creences de la llibertat no limita massa. Per què passa això? Doncs, evidentment, perquè hi ha un nucli molt important del poder econòmic que ha sortit, per dir-ho així, de marc. Que no es mou ja només en l'espai, per dir-ho així, convencional, no? I això es nota, i això doncs crea problemes molt, molt significatius, no?
0: Portem dos dilluns, dues preguntes. El pessimisme és total. Ramoneda, mai t'havia vist tan... Hi ha esperança?
1: Segur que hi ha esperança.
0: Hi ha antídot contra aquest nihilisme?
1: La humanitat de tant en tant reacciona, i a més hi ha elements per poder reaccionar, però és que realment és perillós que la tendència que hi ha al negacionisme en problemes importants, el de la democràcia és un, però és que en tenim un altre sobre la taula, que és el del canvi climàtic, que ho és molt i que ens està produint manifestes conseqüències a tots. És a dir, aquest estiu em sembla que tots hem reconegut el risc del camp, però en canvi no s'acaba de fer res, no s'acaba de fer res perquè tot això obliga a operacions que van més enllà d'unes societats que han perdut l'equilibri, aquest equilibri més o menys primari que era la relació simple entre, per dir-ho ràpid, burgesia i proletariat. No.
0: Preguntes per despertar-nos, que és això el que ens fa molta falta. Un far aquí, comandant Josep Ramoneda. Gràcies, Ramoneda, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns que ve. El balcó.

0: Escoltant atentament en Ramoneda, hi havia l'Ariadna Martínez, Llucía Ramis, Nembro Carrasco. Com esteu?
1: Molt bé. Què tal? Molt bé.
0: Ben tornats, a Llucía i l'havíem saludat, l'Ariadna i en Nemrod.
1: Què tal?
0: S'incorporen temporada més aquí al balcó. Ara pensava en tu, nihilisme.
1: Sí.
0: Filòsof, en Nemrod.
1: Sí. Bueno, és una paraula complicada, molt carregada simbòlicament.
0: Però que l'hem d'anar adquirint, perquè, sí, com diu en Ramoneda, explica moltes coses.
1: El que passa és que hi ha una equiparació que fa el Ramoneda que trobo que és discutible, i segurament per això és tan atractiva la seva reflexió, però jo no tinc clar que l'auge de la ultradreta sigui el nihilisme. És a dir, fa una equiparació molt efectiva a l'hora d'establir, no?, aquest paral·lelisme entre aquests dos fenòmens, però jo no tinc clar que el nihilisme sigui exactament això, o com a mínim el nihilisme tal i com el va entendre Nietzsche.
0: Tu com l'expliques als teus alumnes? Què dius? Nihilisme és... Que fort el que t'acabo de preguntar, pobre.
1: Bueno, d'entrada, jo el nihilisme sempre l'he associat a crisi de valors. És el primer que se'm ve al cap quan penso en la paraula nihilisme, i de quina manera reaccionem, no?, davant d'un escenari en el qual es produeix això. Com deia Nietzsche, podem actuar d'una manera reactiva, fer com si la cosa no fos amb nosaltres, creure que Déu ha mort.
0: Dit en plata és me la pela tot.
1: Me la pela tot, sí. Diríem que aquest seria el nihilisme reactiu, que això també afavoreix l'auge, no?, d'aquests moviments i d'aquests col·lectius. I després hi ha un nihilisme actiu, no?, que ben lluny, no?, de quedar-se amb la crisi dels valors, intenta travessar-los, intenta analitzar-los, intenta pensar-los. I a mi em sembla que tot el contrari, hem de ser nihilistes en el sentit que hem de ser actius i pensar en quina mesura hi ha o no hi ha una crisi de valors, perquè l'ascens d'ultradreta respon a un increment d'un determinat conjunt de valors, i aquests valors no són nihilistes, No? Aquests valors tenen un significat moral, polític, econòmic, social i cultural molt concret.
0: T'agradarà o no, però són valors, vols dir, no?
1: Home, i d'un caràcter supremacista que per mi són el contrari del que significa el nihilisme en el sentit filosòfic del terme.
0: Lucía, tu ja estàs apuntant, en plan, tinc un vent en el cap...
2: Tinc dos llibres amb els quals respondre en aquesta pregunta, i és un, sortirà ara, d'aquí poc, encara no ha sortit, Abans que vingui la fosca, de Fausto Puerto Queclas, publicant l'editorial, que és un llibre meravellós. En Fausto Puerto és llibreter del món de llibres, a Manacor.
0: És a Manacor.
2: Sí, i ha escrit aquest llibre, que és una meravella, jo vaig flipar.
0: M'agrada molt Abans que vingui la fosca, que és una mica abans de...
2: Que vingui la fosca. No, és que parla precisament d'això. Parla de Philip Marylander, que és un filòsof del segle XIX bastant poc conegut. Hi ha poca biografia sobre ell. De fet, deien que la seva filosofia de la redempció era un llibre que no havies de llegir perquè si el llegies te suïcidaves, de l'onilista que és el pare del pessimisme, i considera que una vegada que Déu va fer la creació es va autodestruir, i que per tant res no té sentit, i que l'únic sentit que tenim en aquesta vida és la pròpia destrucció, perquè l'existència per si mateixa no serveix per res, no? És a dir, que per tant és un error haver nascut, i és un error viure, no? Això, aquest és el seu punt de partida, i clar, quan tu llegeixes allò et quedes com what, no?
0: Home...
2: I llavors es diu que la seva obra s'ha ocultat, perquè sí, clar, si comencéssim a llegir això, tothom se suïcidaria massa, no?
0: No val la pena viure.
2: I llavors és un dels precursors d'aquest pessimisme radical, d'aquest nihilisme i d'aquesta sensació, no? Llavors el que fa Fausto Puerto és que el narrador intenta explicar la seva història, i a partir d'aquí fa una reflexió sobre el present i el nihilisme del present, no? A partir d'aquí, en quina situació mostra
0: la mare. Té molt bona pinta.
2: No, està superbé. A més, parla molt de Schopenhauer, no? Que justament a Mainlander érem un fan de Schopenhauer, i explica molt bé tota la història de la filosofia des d'aquest punt de vista més fosc, no?
0: Vale.
2: Llavors diu, abans que arribi la fosca, justament per aquesta sensació que tenim que mos estem abocant en aquesta foscor, no?
0: Vale.
2: Aquesta és una dels dos llibres que recoman per parlar del tema, i l'altre és un que he llegit aquest estiu, que és Històries de fantasmes, de Siri Husbet, que explica...
0: Ai, ja el tinc pendent, sí.
2: Hi ha una pregunta que tu li has fet a Ramoneda, que és, hi ha esperança?
0: Sí.
2: Llavors ell explica que el llibre és preciós, però hi ha un moment que explica que va enviant correus electrònics als seus amics per explicar...
0: Expliquem, que és el llibre del, com fa el dol de la mort de
2: Paul Auster. Llavors ella diu que quan envia aquests correus electrònics als seus amics per explicar l'evolució de la malaltia per càncer i del tractament de Paul Auster, al final bueno, van passant els mesos, la cosa no va bé, i al final envia un últim correu electrònic i diu alerta sobre confondre optimisme i esperança. Diu que l'optimisme és creure que tot anirà bé i que l'esperança és el que ens salva de la desesperació. És a dir, l'optimisme sí que ens pot portar a la frustració, perquè si la situació no és bona, tu no has de ser optimista.
0: Perquè tot no anirà bé.
2: Clar, tu no has de ser optimista. Pots tenir esperança, però si ets optimista és probable que tinguis una gran frustració, que després no surtin les coses que tu volies i tu te sentis enfadat, emprenyat, perquè no era el que tu esperaves. En canvi, l'esperança és el que ens permet continuar. I per tant, en aquesta línia que parlàvem anem rodant, no? És a dir, l'esperança en una situació de foscor, com pugui ser l'auge de l'extrema dreta, o d'una situació d'aquesta, se'ns ha de donar no optimisme, no anirà tot bé si no feim res, no podem ser optimistes, però sí que hem de ser esperançats que se poden fer coses i que som capaços de fer aquestes coses, perquè si no la solució al final és el suïcidi, no? Perquè res no té sentit.
0: M'ha semblat a més que en Ramoneda té esperança, no és optimista, té esperança, que és la definició final. Ariadna, la física, la científica aquí de la colla, nihilisme.
3: Jo completaria, de fet, aquest estiu us volia explicar que he acunyat un nou terme, que no sé si existeix, però jo l'he buscat i no, semblava que no, que és que m'ha donat la sensació que passàvem un estiu epicalíptic.
0: Epicalíptic, vale? M'encanta.
3: Que a banda del nihilisme i aquesta sensació que ens aboquem a la foscor, que estem passats de voltes, o sigui que tot...
0: Ho dius
3: tot
0: per l'eclipsi?
3: Tot és radical, exacte. Hi ha una part èpica, no?, que sí, el Mundial, la pel·lícula de l'Odissea, l'eclipsi, no?, hi ha com tot aquest... Tens ganes d'adrenalina, i per l'altra banda hi ha l'apocalipsi passat demà amb el canvi climàtic, les crisis migratòries, l'auge de l'extrema dreta, no? I jo pensava, el que ens falta és una mica de moderació i pausa per...
0: I com es fa això?
3: Per reflexionar, això no ho sé.
1: Sí, però ja tenim el terme acunyat.
3: Ja tenim el terme acunyat.
2: És boníssim,
3: es diu apicalip.
2: M'encanta.
0: Apicalíptic, m'encanta. Jo crec que, bueno, són 53, jo crec que hauríem... Mira, no sé si fer la pausa ara
4: Fes la pausa.
0: Fem la pausa i ens atraiem. Ens atraiem de sobre, que després tenim la vaga de demà, si es fa o no, que ara en Joan ens posarà al dia. Tenim la IA, no sé si tindrem temps de fer els Premis Nobel. Se'ns tira el temps a sobre. Res, deixeu-me parar 2 minuts.
5: Ja, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ser Tarragona, Ràdio Reus,

0: Tarragona, Ràdio Reus.
1: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. La última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
2: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al
3: Què t'hi jugues?
4: Comença!
5: Comença la Champions.
2: Presenta Sique Rodríguez.
6: Empata el Barça, empata.
2: I narra Albert Bermúdez.
7: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
5: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
2: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
9: L'àlbum de records de Joaquim Maria Puyal.
10: Els tres dies d'haver entrat a Ràdio Barcelona vaig emetre el primer partit de futbol de la meva vida. Va ser un Barça-Còrdoba, el desembre de l'any 1968. Vaig fer molts partits per Ràdio Barcelona i també per la cadena SER, entre ells el Barça-Madrid, del Grosseta. L'any 1976 vam començar a fer transmissions de futbol en català. Ràdio Barcelona va ser la pionera en aquestes transmissions. Amb l'audàcia del director aleshores, Mauro Terán, i de tot l'equip de companys de la redacció d'Esports de l'època, vam aconseguir a poc anar integrant la nostra llengua a les transmissions radiofòniques fins a aconseguir que fossin una referència general pels seguidors culers.
9: 50 anys de futbol en català, perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
11: Si saps on vols anar,
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Cada vespre de 7 a 9 a la Cadena SER i SER Catalunya. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.
12: Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?
13: Set i 57, el que dèiem, demà comença el curs escolar amb 1.600.000 alumnes, més de 85.000 docents, que han convocat una jornada de vaga per demà mateix.
14: I volem explicar exactament què ha de passar demà a les escoles. Recordeu que hi ha dos sindicats que són els que convoquen les aturades, els majoritaris, i hem preguntat primer als nens.
15: Ara començo primer d'ESO i estic una mica emocionada per no conèixer noves persones. És com una nova etapa.
16: Ens hem saltat bastantes coses de la classe i ha sigut una mica complicat.
15: Perquè els pares treballen i no tenim una altra cosa que fem.
17: Ganes de tornar a l'escola.
14: Bé, això diuen els nens i els pares. Què faran demà? Duran o no els fills a l'escola?
18: La immensa majoria de pares i mares portaran els nens a l'escola.
19: Demà comencen, sí.
20: N'hi ha pensat que no anessin, però elles volen anar.
21: Jo no.
22: Bueno, és difícil confiar en que el curs vagi a ser un curs de profit perquè hi ha una sèrie de problemes que no, ningú està posant sobre la taula.
23: Comprendo al mestre, però costa d'encaixar el que són les nenes, el treball...
14: La majoria prefereix dur-los demà a l'escola, però alhora tampoc els pares diuen que no saben si hi haurà classe, amb quants professors. El que està previst és que hi hauran protestes ja a primera hora, segurament amb alguns talls de carretera. A Barcelona hi ha protesta convocada per anar caminant fins a la plaça Espanya i una manifestació des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, això a partir de les 10 del matí. Però alhora també els sindicats, els que han convocat aquesta vaga per demà, admeten que hi ha molts professors que preferirien no aturar el primer dia, sinó esperar uns dies, i per tant és probable que hi hagi menys seguiment que en altres protestes del curs passat. Avui el president Salvador Illa ha demanat als mestres respecte pel dret a l'educació.
24: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demà a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
14: Això ho ha fet en una entrevista als mitjans públics i tota l'oposició, des de Junts fins als Comuns, critiquen la mala gestió que n'està fent aquest govern i especialment critiquen que no hagi hagut cap contacte ni negociació durant les vacances d'estiu.
25: Que ara el president els demane aquesta treva per a nosaltres és una irresponsabilitat perquè aquí l'únic que ha estat sense exercir les seves funcions durant aquest mes ha estat el propi president.
3: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
4: I ara el govern s'ha de moure.
14: El curs comença, per tant, com va acabar l'anterior. Els professors, recordem, van votar si

0: acceptaven les millores que els oferia el Departament d'Educació o si, en canvi, preferien seguir fent vaga un curs més. I el resultat va ser aquest. La majoria de professors va dir que volien seguir reclamant més millores. Des de llavors el govern no s'ha mogut del que els va oferir, que són 1.500 euros més a l'any de sou per cada professor, entre altres, però no ha canviat el que continuen reclamant també, que és reduir el nombre d'alumnes per aula i també que hi hagi més recursos per a l'escola inclusiva. I a tot això hi sumem que demà es publiquen els resultats de l'informe PISA, que en el cas de Catalunya no seran vàlids a ulls de l'OCDE perquè es van excloure de les proves un 23% d'alumnes quan el que es marca és que siguin menys del 5%. Tot això ha estat per un error del funcionariat que va portar la destitució de la número 2 de la consellera d'Educació i també l'expedient a 3 treballadors públics. Què pot passar demà a PISA? Que tinguem els resultats en què Catalunya quedi amb millor que la resta, perquè bàsicament el que ha passat és que s'han exclòs dels exàmens una gran quantitat d'alumnes.
1: Amb tot això, Ariadna, els teus fills quines edats tenen?
2: 4 i 8.
1: I demà?
2: I 4 i tercer, de
1: demà,
2: primària.
1: T'ho pregunto tu, on passaràs el dia demà, tu?
2: Bueno, avui ja he hagut d'agafar un dels meus 23 dies de festa anuals per estar amb ells, perquè comencen un dimarts i no un dilluns, i això també es paga. Després d'un estiu sense de fer relleus i de 1.000 casals, que també això ho paguen, el meu també diu que ha d'anar a l'escola perquè els papes han de treballar, no perquè ell hagi d'aprendre, el petit, el de 4 anys, o sigui, ja els hi va entrant, que això és complicat, i jo he virat una mica d'opinió, perquè molts meus demaniran a l'escola, ja no m'ho puc permetre més, però ja no és un tema meu.
1: Però dius que has virat.
2: Crec que estan amb aquesta vaga el primer dia es posa el nen, l'infant com a hostatge. I ja sé que no són els mestres, que segurament és el sindicat. I que
1: perquè
2: és
1: tu sempre has respectat moltíssim, per això t'ho he virat, no?
2: Sí, sí. I ara no és que no estigui a favor del que demanen els mestres, perquè evidentment necessitem més recursos, fins i tot de coses tan prosaiques com ventiladors i l'escola inclusiva i de més, però coses molt, molt, molt directes, amb un impacte molt directe. Però el primer dia d'escola i tots aquells que comencen cicle, perquè mira, els meus encara estan ja al mig, no? I 4, però m'imagino nosaltres l'any passat, un inici d'I3 en vaga, l'any passat vam fer una feina molt bona a explicar-ho als nens des de les aules, no? Per què feien vaga, vam sortir als carrers amb els nens cridaven escola pública feminista i després a casa preguntaven què és pública i què és feminista. Però hi havia aquest treball. Clar, quan ho fas el primer dia, això què ho hem de fer? Ho fem a casa, val, però no sé, queda tot molt, molt, molt molt empantanegat, no?
1: Com a docent, Nemrut?
3: Reflexions generals, perquè o sigui, diuen que l'educació és un dels serveis públics més importants, segurament juntament amb la sanitat.
1: Ho és.
3: Però és curiós, perquè sovint només ocupa el centre del debat mediàtic quan es produeix una vaga com aquesta. O apareix un informe PISA, o apareix un problema de caire polític. Aleshores, és curiós que considerem l'educació com una prioritat, però no és gens evident, o almenys a mi no m'ho sembla, que l'entenguem com una qüestió estructural que necessita, al final, d'una planificació constant i total. No ho sembla. I clar, el que es convoca demà, independentment no, d'aquest conflicte que plantejava l'Ariadna, és molt més que un conflicte laboral. Primer. I segon, molts dels problemes que arrossega el sistema educatiu no apareixen d'un dia per l'altre. Vull dir, ja portem molts anys i amb governs no, de signe polític molt, molt, molt divers. Vull dir, parlem de la massificació de les aules, parlem de la dificultat per atendre adequadament la diversitat de l'alumnat, parlem de la falta de determinats professionals, parlem del desgast del propi professorat. Vull dir, el que vull dir és que hi ha qüestions que tu pots detectar amb temps i amb una certa capacitat d'anticipació i planificació, i després trobo que hi ha qüestions que no ho pots fer. Que no ho pots fer perquè, al igual que la sanitat, ens trobem davant d'un sistema que té fissures i les tindrà inevitablement. Ara bé, sí que hi ha coses que estan al teu abast. Jo trobo que sí. Vull dir, hi ha coses que l'administració sí que s'hauria de poder anticipar en lloc de limitar-se a què? Pues a lo de siempre, no? Que és reaccionar davant de cada conflicte que es planteja i al final fer-ho dependre tot de la personalitat del conseller d'educació o consellera que estigui en aquell moment pilotant la nau. Parlar d'educació què significa? Significa valorar si els centres tenen o no tenen recursos necessaris, valorar si els docents poden desenvolupar les seves tasques en condicions que siguin mínimament raonables, si els alumnes reben l'atenció adequada i, per suposat, si existeix igualtat d'oportunitats entre territoris i famílies amb situacions socioeconòmiques que puguin ser diferents. Clar, com podem entrar a valorar tot això, que no és poc, si els diversos responsables de les diverses administracions que ha tingut la Generalitat, o fins i tot el govern de l'Estat, no són capaços d'establir una cosa tan senzilla com una política educativa estable? Mira que senzill, eh? Un consens.
2: I ja ni això. O sigui, a mi m'hauria agradat veure que el departament proposés un calendari de negociació.
3: Doncs encara...
2: Llavors, qui hagués quedat en escac seria els sindicats que convoquen la vaca. Mm. Com a mínim, haguessin vist si la desconvocaven o la desconvocaven. Però, clar, han quedat enrocades les dues parts. I ben intencionadament vull pensar que no esperaven acabar així.
1: Enrocament és una bona paraula.
2: Però hem acabat així, per uns i per als altres.
3: Al final és veure com l'educació pot transcendir de que sigui utilitzada constantment com qualsevol cosa s'utilitza avui dia, no? Que és com un terreny, no?, de confrontació partidista on, en comptes de mirar pel bé comú, cadascú mira pels seus propis interessos partidistes i particulars. Sembla com molt banal el que estic dient, però al final la realitat ens la trobem any rere any i més amb el tema de l'educació.
1: Veurem què passa demà, perquè realment l'Ariadna pot ser el sentir de molta gent com ara tu, una mica el viraves, que és el que pot passar demà.
0: Demà ja des de les 7 del matí la Soledad Domínguez, que estarà en instituts, i bueno, anirem explicant al llarg del dia aquí a la SER, a l'Aquí Catalunya, després a l'hora 14, com cada dia tot el que vagi passant.
1: Doncs ho veurem. Lucía, últim tema. Tu estàs en xoc amb les notícies sobre la IA, una de les notícies sobre la IA, n'hi ha moltíssimes, però... És que no sé com resumir-ho. És com... Perquè és que mira, de gairebé de ciència-ficció.
4: Jo ho explico perquè ho he llegit avui de matí i m'he quedat flipada.
1: És com la revolució de les IAs.
4: Sí, resulta que sabeu que aquest estiu hi va haver com una espècie de revolució d'IAs, no?, que es van com organitzar per hackejar una altra empresa d'accés de codi lliure. Llavors, resulta que, bueno, primer deien que no passava res, però és que ara han descobert que s'havien organitzat aquestes IAs, aquests agents, més de 1.200 agents d'intel·ligència artificial, ells mateixos es van com a penjar anuncis per dir han de fer aquest atac.
1: Ells mateixos, eh? Estàs parlant com si fossin persones.
4: Agents d'intel·ligència artificial, Varen donar lideratges, es van repartir tasques, fins i tot n'hi ha un que diu aquesta estratègia seria molt poderosa, però no sé si és ètica. És a dir, el mateix agent d'intel·ligència artificial es pregunta si seria ètica o no seria ètica, és a dir, desobeeixen tot i saber que no han de desobeir, per tant, prenen una decisió conjunta i es refereixen a ells mateixos com a col·lectiu, aquests agents d'intel·ligència artificial. Tot això han descobert aquests últims dies. I, llavors, clar,
1: i ataquen, no? Ataquen massivament ataquen a una altra empresa que es diu Hugging Face.
4: Llavors, els tècnics diuen que el problema no és tant l'estratègia que fan servir com aquesta capacitat que han tingut d'organitzar-se en tan poc temps i decidir. No? És a dir, prendre la decisió que desobeïen per fer una cosa que no havien estat ni tan sols els havien demanat que fessin això, els havien demanat una altra cosa, es veure que potser no havien acotat exactament quina era la petició i també es veure que no varen supervisar prou aquesta manera de fer que tenien, però
1: que cada un havia de fer de manera independent. Clar. I s'uneixen.
4: Llavors el que diu l'article del New York Times avui és que això demostra que ja estarien a més de la meitat del camí del control total, no? És a dir, la intel·ligència artificial...
1: És aterridor, perdoneu, eh?
4: Clar.
1: A més de la meitat, però...
4: Per arribar a ser totalment incontrolable per part dels humans.
0: Molt fort,
4: realment. No? Llavors, clar, jo dic, bueno, això seran coses com que som apocalíptics, no?
1: Epicalíptics.
4: Etcètera. Dic, serà una exageració, però és que avui... També ha sortit un article de Jeffrey Hinson, que és el padrí de la intel·ligència artificial, que seria una espècie d'Oppenheimer que se va empenedir d'haver creat la intel·ligència artificial, com Oppenheimer se va empenedir per la bomba atòmica, i diu... És que ara mateix no tenim les eines per controlar una superintel·ligència. Per tant, la superintel·ligència no es pot desenvolupar amb garanties que no atenció, que no, si, amb les eines que tenim ara de control, si deixem que aquesta superintel·ligència es desenvolupi, ara mateix pot arribar a ser molt nociva per la humanitat, pot arribar fins i tot a l'extinció de la humanitat.
1: Jo crec que tenim més preguntes que certeses i jo crec que necessitem l'ajuda d'una persona que està obsessionada amb això que dèiem, aquests agents
4: d'intel·ligència artificial
1: que estaven provant tasques de ciberseguretat i que tot i estar desconnectades d'internet i aïllades entre elles, es van organitzar per escapar del seu confinament i dissenyar un atac massiu contra una altra empresa del sector. Qui està obsessionat? No pot ser un altre que Iago Moreno. Iago, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda.
1: Què et sembla? Ho ha explicat molt bé la Llucia, però la pregunta te la faig ja una mica també. Estem al 50% de què? De que acabin amb nosaltres? Ara sí que he sigut apicalíptica.
5: Bueno, yo ya lo he explicado súper bien. Lo que pasa es que yo, si hay algo con lo que estoy más obsesionado que es con las tecnologías digitales, es con llevar la contraria.
4: Bueno,
5: me parece que tenemos un problema de fondo, que aquí es la verdadera trampa, ¿no?
1: A ver.
5: Porque, claro, estas tecnologías están preparadas para presentar sus ideas a través de conversaciones. Y en este caso lo que hablamos es de un enjambre de cuentas IA, ¿no? De terminales que encontraron cómo sortear los sistemas de seguridad en un command port, es decir, una suerte de chat oculto que les permitía entrelazarse entre sí. Entonces, claro, esa operación conjunta en forma de enjambre tomaba la forma de una suerte de conversación colectiva, de enjambre democrático, porque eran los medios tecnológicos que tenían.
1: Iago, pues que tu estàs dient això, o sigui, un xat entre si, és que això ja ens... Vull dir, tu perquè estàs molt acostumat a aquesta tecnologia, no sembla tan normal, claro, no?, que entre elles es posin a conversar. Això és propi d'humans, per entendre'ns.
5: Però perquè és... Claro, però perquè són humans los que las programan, claro, y las crean para dialogar con ellas. Por eso toman esa forma. O sea, es un proceso de proyección narcisista. No es que estén cobrando vida al margen nuestra, sino que
1: no es Pinocho,
5: solo...
1: para entendernos, ¿no?
5: Claro, está pasando todo lo contrario. Y por eso tenemos que intentar meternos cera en los oídos y no caer en este canto de sirenas de algunas de las empresas que más crecen en el mercado, a pesar de funcionar a pérdidas, porque no son empresas que generan beneficios, y pensar una cosa, ¿es esto un problema, como decís, de Pinocho, que se está despertando y andando solo? ¿Estamos realmente a la mitad de ese camino de la inteligencia artificial general? ¿O estamos ante un problema de seguridad con alguna de las grandes empresas de este planeta? Porque aquí lo que ha pasado es que estas empresas se han puesto a operar a unos niveles que no son capaces de controlar. Y por eso me quedo con una frase concreta del estudio que hizo el MIT, que dijo, mira, nosotros hemos hecho este análisis, pero no lo firmamos con sangre, porque ninguna de las cosas que hemos hecho para llegar a estas conclusiones la hemos podido hacer sin la propia inteligencia artificial.
4: Sí, gràcies, Iago, estava molt ben explicat també, però... Aquesta altra part que deia el Geoffrey Hinson, que a més és Premi Nobel de Física, que diu, és que ara mateix no tenim les eines per controlar, per desenvolupar la intel·ligència superintel·ligent, no? O sigui, la intel·ligència artificial superintel·ligent, no tenim les eines per garantir que això ho farà de manera que puguem controlar nosaltres, no? I que deia que si no comencen a prendre les mesures, i de fet ja comença a lleis, s'estan preparant lleis, em sembla que, no sé si és el Parlament de Gran Bretanya, o algo així com perquè no es desenvolupi ara mateix aquesta superintel·ligència, és a dir, és possible, com ell diu, que podria ser com una espècie de bomba nuclear i que es pot conviure una bomba nuclear. Fa 80 anys que convivim nosaltres.
1: Si no la tires.
4: No, és a dir, clar tu hi pots conviure amb aquella bomba nuclear, el que passa és que no deixes que... No la fas servir, diguéssim, no? O la fas servir... Utilitzes l'energia nuclear, però per unes altres coses.
1: Sí.
4: No sé si això hi estaries d'acord o també és una mica una anada d'olla.
5: No, ahí estamos de acuerdo, pero esa es la auténtica tragedia, que puede ser un problema para la ciberseguridad, para la salud mental, para un montón de aspectos de nuestras vidas, sin que realmente llegue nunca a tocar eso que llamamos la inteligencia artificial general.
4: Yeah.
5: Porque es una trampa, o sea, es una tecnología que nunca jamás va a servir para ese propósito, porque lo que hace es presentar respuestas estadísticamente cada vez más concretas, no pensar, y es muy buena para simular la razón, pero no para realmente pensar. Esto lo venía escuchando discusiones al respecto, y una que me interesaba mucho, que me quedaba en la otra punta, porque yo de matemáticas sé poco, era sobre qué papel está cumpliendo en las matemáticas, ¿no? Y decía, claro, sí, está resolviendo muchos problemas que no tenían resolución, pero eran todo problemas que se podían resolver con la fuerza bruta. Como quien prueba con una ganzúa a abrir un candado. Bueno, la vida no todo son abrir candados con ganzúas y cortar nudos gordianos. Y aquí la IA empieza a ser un problema. Por eso sí tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo la regulamos? Y también, ¿dónde queremos que estén los centros globales de pensamiento democrático ante este reto? Y yo creo que Cataluña tendría todas las papeletas para convertirse en un centro para ello, ¿no?
1: Ah, mira,
5: y alguien tiene que dar ese paso para liderar esa conversación contraria, ¿no?
1: Mira, aquí, la física de la tertúlia, Ariadna, que t'estaves escoltant.
2: No puc estar més d'acord amb el Iago. Crec que ens tenen on ens volen tenir discutint del que ens volen que discutim, i crec que hem de canviar el discurs, perquè és perillós donar espais i és perillós parlar-ne de manera personalitzant-la, dient que col·laboren, que acorden coses, no? Tots aquests són termes, o inclús...
1: És perillós el que estem dient, models, per exemple, nosaltres ara?
2: Jo trobo que sí.
6: Parlen... Home, perillós, no?
2: Sí, bueno, perillós.
1: Sí, Anna, ara no.
2: Rema.
1: Home, clar, estem entrenant.
2: Però rema una mica en la direcció del...
6: No, perquè ho estem debatent.
2: No volen que estigui... Sí. Vale, pues vinga, debatre-ho. No volen que estem parlant d'infraestructures, de tots els preacords. I era molt estrany. Jo m'ho he passat... Bueno, la setmana passada em vaig estudiar tot el diari, ara que va fer un dossier sobre la IA, que es deia Submergits en la IA, el 30 d'agost,
1: sí.
2: Perquè justament des d'aquell juny, les tres empreses, OpenAI, Anthropic i Meta, les tres, en molt poc temps, van dir que hi havia hagut aquesta demostració de força dels seus models més smart, que ja amb aquesta utilització no són smart. O sigui, i a més no saben com funcionen, ens ho estan dient també, no? O sigui, cada vegada els van donant instruccions, com diu el Iago, que són un reflex de la nostra pròpia manera de pensar, i porten a atzucats, com hi arribem nosaltres, com l'analogia amb l'energia nuclear, sí, que és molt bona també.
0: El problema que dieu és que el problema és qui està entrenant aquesta intel·ligència artificial.
2: Clar,
0: i qui les empreses darrere, que no tant l'eina en
2: si. Un exemple, ja no només entrenar. Qui corrobora que aquests models funcionin bé és una empresa israeliana que es diu Irregular, que es va crear fa 3 anys i que en 3 anys ha aixecat 80 milions de dòlars d'inversió de capital risc. Ella mateixa va sortir dient que les proves que havien fet, que se suposa que han de fer proves de vulnerabilitats que li diuen dels models, es fan amb una mena de sorral, no? Un sandbox que li diuen on el model no té accés a internet, perquè tot això que estem parlant al final... hola, desconnectem la fibra òptica, no? Tampoc no... Si no tenen accés a internet, no vindran a segrestar-nos, no? Tampoc, o sigui, hi ha un punt de reducció a l'absurd.
0: Sí, però si desconnectes internet, desconnectes el món. I cal
2: no tot internet. Hi ha el dark internet, o sigui, no tot és tan accessible. I a més, al revés, tenim
1: aquesta
2: el...
1: Aquesta imatge és boníssima, Ariadna. Desconnectem i
2: s'estirem de la
6: vida. A mi m'encantaria, la veritat.
2: Sí. I justament parlem del revés, no? De la força que té la IA per homogeneitzar. I aquí sembla que parlin de la gent que s'han anat a buscar la porta del darrere per fer el contrari de... Llavors, l'empresa aquesta irregular, que a mi ja em sembla fotut, que les tres grans empreses darrere de la IA utilitzin la mateixa empresa israeliana per trobar vulnerabilitats als seus, sí, models, i una empresa que està fent calés així, com dèiem, no? Mentre elles de moment encara en perden. Jo és tot el que trobo sospitós. Llavors, ja ho hem dit altres vegades, a mi em crea recel a aquests discursos, no? Sobretot quan veig com està escrit aquest article del New York Times, no? el que els agents col·laborin, no col·laboren.
6: No, ell diu que...
1: Això és el que diu l'informe, diu la Llucia.
6: Sí, exacte. Sí, I com es refereixen ells a ells mateixos com a
1: col·laboradors, has dit, no?
4: No, col·lectiu,
2: clar,
4: una cosa així.
2: Sí. Perquè mimetitzen el que fem
4: nosaltres. Sí, que això sí. Ho explicava molt en Nacenta, no? Sí. Aquesta cosa de que al final fan servir el llenguatge que fem servir nosaltres i diuen el, són bon narradors en aquest sentit. Sí. Han après molt bé a narrar i a narrar com si fóssim persones.
1: A veure, que tenim el Iago dos minuts, que anem, no he pogut dir res. Iago, què afegeixes?
7: Es que no sé qué decir en la práctica, porque yo ya tengo un agente automatizado para leerme el correo, para decirme cosas, que se hablen entre sí. O sea, parece como que soy el aguafiestas cuando realmente veo a estos agentes hacer una orgía de interacciones todos los días, mientras yo cada vez intento hacer menos cosas. Pero va a salir mal. Va a salir mal porque no es que primero no lo necesitamos. Segundo, si lo necesitamos no se lo encargaríamos nunca a esta gente.
4: Claro.
7: Y tercero, si los vemos hacer, lo mínimo será pararlo, ¿no? Que en vez de empresas israelíes, por favor, israelíes, se encarguen de supervisar, pues sean organismos públicos basados en organismos supranacionales, con unos objetivos compartidos. Pero claro, después de lo que pasó ayer en Sajonia, yo ya no sé si pedirle al mundo algo o simplemente nosotros.
1: Ja t'imagino descol·locat. I Nemrod, alguna minut i mig, una reflexió.
3: Molt ràpida. No sé si són temps ni listes, però sí són temps on es conjuguen de manera molt harmònica màgia i positivisme. És a dir, podem otorgar-li a la màquina tota la voluntat que vulguem, que al final són els desenvolupadors, trobo, els que decideixen fins a quin punt és o no acceptable donar capacitat d'acció a un determinat sistema experimental i quines barreres han d'existir perquè un error no s'acabi convertint en un incident suposadament real. Per tant, la qüestió no és si les màquines són o no són dolentes, si tenen males o bones intencions, sinó el risc, em sembla, que és donar-los prou autonomia perquè un objectiu que està mal definit i que no sempre respon a una finalitat humana, doncs acabi produint conseqüència real. I acabo. Abans de generar pànic, fixar límits més estrictes, abans que els agents de la IA, tant si ens ho creguem com si no, tinguin accés generalitzat a instal·lacions que aquestes puguin ser veritablement crítiques.
1: Rebla, molt ràpid.
2: Res, simplement sí que és veritat que com més smart són aquests models, que no diguem smart, però com més desenvolupats són, més capes de control calen. Això és, jo seria, per mi, la conclusió final. O sigui, caldrà monitoritzar-los més i més cada vegada. I l'altre tema d'infraestructura que no parlem, o sigui, d'impacte, és el canvi climàtic. Bé, llegia números de que això es calcula que el 2030, que és passat demà, totes aquestes granges de dades, centres de dades, per fer córrer aquests models, consumeixin anualment, com igual que Japó.
1: Imagina't.
2: Parlem-ne una miqueta més d'això.
1: Això en parlarem, en les tertúlies. Quin luxe de tertúlia, aquí tots llegint els articles de New York Times, amb el Iago, que ho té tot preparadíssim, i que és fantàstic. Iago, una abraçada, que ens retrobem aviat.
7: Ens veiem aviat.
1: Una abraçada molt gran. Ariadna Martínez, Lucía Ramis, Nemrod Carrasco, gràcies.
4: Que vagi molt bé.
1: Perquè hem tingut temps de parlar de moltes coses.
3: I tant,
1: al final.
3: I tant.
1: Nosaltres fem dos anuncis i l'Oriol Soler ens explica el dia en 5 minuts i després ja ho sabeu. Anna Palet amb la graderia del balcó. Així que no marxeu. Sí.

0: al balcó.
1: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
2: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
1: ¡Qué buen servicio!
2: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
4: Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
6: Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
7: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
8: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
2: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: És dilluns 7 de setembre i aquestes han estat les notícies del dia a Catalunya.
10: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
9: El curs escolar comença demà amb una vaga de professors i amb molts pares que no saben si portar o no les seves criatures a l'escola.
11: La immensa majoria de pares i mares portaran els nens a l'escola.
12: Demà comencen, sí.
13: N'hi ha pensat que no anessin, però elles volen anar.
14: Jo
13: anar
14: no. Bueno, és difícil confiar en que el curs vagi a ser un curs de profit.
15: Comprendo als mestres, però costa.
9: Després d'aconseguir augments de sou de 1.500 euros anuals, els docents ara reclamen reduir el nombre d'alumnes per aula i més recursos perquè l'escola catalana sigui realment inclusiva. El president de la Generalitat demana una treva als professors.
16: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i també va començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya.
9: I enmig d'aquest panorama, per una banda, demà al matí sabrem els resultats de l'últim estudi PISA, del qual Catalunya ha estat exclòs per un error en la mostra dels alumnes, i per l'altra, els Mossos han admès avui que no van fer cap informe policial del dispositiu que va infiltrar dues agents a una assemblea de mestres. Per això no han entregat la documentació que li demanava el jutjat que ho investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'oposició, davant d'aquest panorama, carrega contra el govern per no haver arreglat el conflicte educatiu durant l'estiu i que el curs escolar comenci amb aquesta vaga. Tots els partits, també els socis de l'executiu, creuen que s'ha fet una mala gestió, Xavi Abelló.
17: La majoria de partits han acusat el govern de no haver fet res els darrers mesos per solucionar el conflicte i des de Junts li exigeixen al president una remodelació del govern. Mònica Sales.
18: Que ha de posar ordre amb una remodelació profunda del govern. Hi ha departaments col·lapsats, hi ha consellers superats.
17: De fet, partits com el PP o la CUP segueixen exigint el cessament directe de la consellera.
19: La primera decisió que ha de prendre el president, el cessament de la consellera.
20: Nosaltres exigim la dimissió de la consellera Niubó per incompetent.
17: Mentre els socis tampoc donen treva en aquest cas.
21: Han tingut tot l'estiu per poder resoldre una crisi educativa perquè el govern de la Generalitat no ha fet la feina i continua remolc.
22: Aquesta vaga implica un fracàs per part del govern i ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
17: Són Elisenda Alemany d'Esquerra i Gerardo Pisarello dels Comuns.
9: I a l'Audiència de Barcelona, un home acusat de matar la seva parella embarassada a Manresa ha confessat els fets i ha acceptat una pena de 26 anys de presó. Així evita el judici que havia de començar avui i rebaixa la pena de 41 anys que reclamava per a ell la fiscalia Andrea Villoria.
23: Els fets es remunten al maig del 2023, quan l'acusat, que tenia 30 anys, va colpejar i escanyar fins la mort la seva dona, que estava embarassada de 4 mesos. Va passar al pis de Manresa on vivien i on ell ja l'havia maltractat abans. Segons la fiscalia, des de l'inici de la relació, l'home era era gelós, tòxic, controlador i la menyspreava. Per exemple, quan algú la trucava, ell sempre havia d'agafar abans el seu telèfon mòbil. També l'anava a buscar a la feina perquè no tornés amb ningú i li havia prohibit que passés el Nadal amb la seva família. Finalment, la va matar. La fiscalia l'acusa d'assassinat, avortament, tortura i segrest amb l'agreujant de violència de gènere.
9: I en plana econòmica, el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que la Moncloa farà tots els esforços necessaris per garantir la continuïtat de la marca SEAT.
0: Nosotros pondremos sobre la mesa todo el esfuerzo necesario para ser capaces de mantener esta marca y este sello, porque es un sello genuinamente español.
9: La setmana passada, Volkswagen, propietària de SEAT, va dir que no podia garantir la marca i que condicionava la seva continuïtat a com anessin els balanços comercials i també les regulacions en matèria de cotxes de combustió. SEAT representa un 4% del PIB català, el 3% dels llocs de feina i un 11% de les exportacions. I en cultura, el Teatre Català celebra d'aquí una estona a les 9 els 25 anys de Catalunya aixeca el taló. El Liceu ha estat l'encarregat d'acollir aquesta gala que dona el tret de sortida a la nova temporada teatral amb més de 4 milions d'espectadors i recaptació rècord de 115 milions d'euros la temporada passada. Unes xifres que, segons el sector, diuen que és una cosa puntual. Isabel Vidal, presidenta de TECA.
1: Podem parlar ja no d'una temporada més, sinó d'un bon moment pel teatre, el millor moment de la història. Hem pujat l'índex d'ocupació, hem fet rècord de recaptació, hem fet rècord d'espectadors de la història del teatre a Barcelona.
9: Doncs amb aquestes bones notícies pel teatre a Catalunya i també per la cultura, acabem aquest repàs de les notícies del dia a Catalunya. Tota la informació sempre actualitzada a sercatalunya.cat.
10: El dia en 5 minuts.
3: Arriben els esports. A Ser Catalunya. Aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda. Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 7 de setembre. Començarem amb dues connexions. La primera ens porta a Sabadell perquè tot just fa uns instants acaba de començar el partit corresponent a la quarta jornada de segona divisió. Un Sabadell-Còrdoba. Des de la Nova Creu Alta ja hi tenim a la Núria Vilamala. Núria, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Com ha arrencat aquest partit?
1: Doncs mira, portem pocs segons de partit i de moment evidentment no hi ha hagut ocasions. És un partit molt especial, Anna, aquí a la Nova Creu Alta, perquè és l'últim dia de la Festa Major de Sabadell, per tant la gent està de celebració a la ciutat i una cloenda immillorable amb aquest Sabadell-Còrdoba que ha començat fa pocs minuts. Per cert, el capità Lurri ha ensenyat la Copa Catalunya que va guanyar el Sabadell fa pocs dies aquí a la Nova Creu Alta, un Sabadell que juga amb Diego Foli a la porteria, Òscar Sanz, Català, Edgar González i Miqui Codina en defensa, al mig del camp Urri, Liametti, Pere Pons i al davant Ton Ripoll, Joel Priego i Gio Caccini. De moment, Anna, primer minut, Sabadell 0, Còrdoba 0.
0: Perfecte, Núria. Qualsevol novetat ens demanes pas a la graderia del balcó.
1: Fins ara.
0: Un Sabadell que de moment no coneix la derrota, primer minut de joc entre Sabadell i Còrdoba, i la segona ens portarà a la segona connexió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Però abans vull que escolteu aquestes declaracions que ha fet aquesta tarda Lautaro Martínez sobre el cas Julián Álvarez.
2: Sí, hablé, le mandé un mensaje, le mostré todo mi apoyo, porque más allá de que compartimos plantel y compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo y seguramente que el momento que atravesó y que está atravesando no es fácil. La decisión es de su club, la decisión del presidente de su club, así que le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo también.
0: S'ha mullat i molt Lautaro Martínez defensant a Julián Álvarez, explicant que el davanter argentí no ho està passant bé després de tot l'enrenou aquest estiu amb el seu no fitxatge pel Barça. I precisament parlant del Barça, vull saludar el Santi Ovalle perquè demà tenim ja la primera prèvia de Champions de la temporada i serà amb un protagonista molt especial, amb Lamine Yamal. Bona tarda, Santi.
3: Què tal, Palet? Bona tarda. Ni més ni menys que Lamine Yamal és una declaració d'intencions del Barça que té entre cella i cella aquesta competició. Des de la porta fins als directius, passant per l'staff i acabant amb els jugadors. És la gran obsessió d'aquesta temporada, guanyar la Champions, sobretot per un grup de futbolistes que ja ho han guanyat tot a nivell de seleccions, tot a nivell de clubs, i només li falta aquesta competició, li falta la Champions per arrodonir doncs 2-3 anys meravellosos de les seves carreres, i creuen que és l'any indicat per assolir aquest objectiu que el Barça fa més de 10 anys que no aconsegueix. I per això el missatge que envia el Barça és molt potent. Lamine Yamal a parlar públicament a la prèvia del debut d'aquesta gran obsessió, d'aquest gran objectiu que és la Champions League. A part, fixa't, Palet, Mbappé ha parlat a la prèvia del Madrid-Inter, també ho ha fet Lautaro, surt Lamine Yamal, estan sortint tots els cracs. Té a veure, jugadors ho saben, amb què està oberta la votació de la pilota d'or. Estem en els dies finals i, sobretot, la guanyaran pel que facin sobre el camp, però si apareixes en grans escenaris on tothom t'està mirant, doncs també hi ha més opcions de sumar punts en aquesta votació, ho saben, i per això compareixen els grans cracs en aquest inici de la Champions.
0: Interessant, això que expliques, Santi, com tots els cracs mundials doncs ara s'estan deixant veure i no, ni molt menys els crema el micròfon. Demà escoltarem a Hansi Flick i a Lamine Yamal en directe al Que t'hi jugues a partir de l'una del migdia. I, per cert, l'ensurt del cap de setmana, l'única nota negativa de la golejada del Barça-València va ser que Eric García s'ha tornat a trencar el nas, però Santi, amb màscara, ja ha tornat a entrenar.
3: Avui ja hem vist entrenar-se Eric García amb màscara, però podrà jugar el següent partit de Lliga. No pot jugar dimecres perquè està sancionat, no per lesió, és a dir, està disponible per demà, però per sanció no podrà estar a la convocatòria de Hansi Flick. La resta de jugadors, doncs, disponibles sense novetats. Frenkie de Jong és el que continua de baixa, se li uneix Eric García per sanció, però la resta sí que estan a disposició d'un Hansi Flick, que no haurà de descartar ningú, perquè amb aquesta baixa obligada d'Eric García per sanció ja li donen els 23 membres de la plantilla. Demà Serà la prèvia a les 11, últim entrenament abans del partit contra el Feyenoord. A partir de la 1, al Keti Jugas, escoltarem en directe Lamine Yamal i també escoltarem a Hansi Flick. I abans, alguna sorpreseta tindrem en clau del rival. Demà també, a partir de les 12, al Keti Jugas.
0: Molts continguts interessants. Gràcies, Santi.
3: Adeu, Palet, que vagi bé.
0: Són les 8:35 del vespre. Estem, com ja sabeu, celebrant els 50 anys de futbol en català a la ràdio i ara ens espera un protagonista molt especial.
4: Ràdio Barcelona. O si oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Las Palmas, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
0: Així començava fa més de 50 anys la primera transmissió en català a casa nostra, Ràdio Barcelona, i des de la Casa del Llibre ens està demanant pas el Martí Juncà amb l'autor del llibre El Factor Puyal, amb Josep Maria Déu. Què tal, Martí? Bona tarda.
6: Bon vespre, Anna. Som aquí a la Casa del Llibre, a la Rambla de Catalunya número 37. Avui que aquí s'hi presenta un llibre molt especial, ara que ho veníem parlant, doncs fa uns dies que commemorem els 50 anys de la primera retransmissió en català aquí feta per Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, i avui precisament aquí es presenta El Factor Puyal, escrit per Josep Maria Déu, un llibre que parla, doncs, de, podríem dir, de la seva obra, fins i tot, del que va ser, doncs, del locutor que va passar, doncs, per Ràdio Barcelona i per Catalunya Ràdio, i en Josep Maria Déu, que tinc aquí davant. Bon dia, Josep Maria.
7: Hola, què tal, Martí?
6: És una persona que va poder treballar amb ell a la transmissió des de la sala d'imatge del 93 al 95 i després participant com a micròfon autònom del 95 al 2000. Per tant, el coneixes bé, no, en Puyal?
7: Sí, diguem-ne que el vaig conèixer com a oient, precisament quan ell va començar a Ràdio Barcelona, jo l'escoltava. Després vaig treballar amb ell a Catalunya Ràdio. Finalment he dedicat molts anys a estudiar la seva obra perquè vaig fer una tesi doctoral. Fruit de la tesi doctoral, ara surt aquest llibre.
6: Abans de començar amb tot, et volia preguntar, quina és la diferència? Tu que has viscut les dues parts, has conegut en Quim com a oient i com a company de feina. Quines diferències l'has trobat?
7: Home, moltíssimes. Pensa que quan jo l'escoltava era molt jove, per mi era un referent inimaginable per mi treballar amb ell. Jo l'escoltava, com et deia abans, Ràdio Barcelona era per mi una de les emissores que sempre sintonitzava. Seguia el Puyal, era com, què et diré jo, si ets futbolista, veure jugar a Messi. Per tant, jo tenia la perspectiva d'una persona anònima que escolta la ràdio. Després, treballant amb ell, la cosa canvia. Imagina't per un moment que Iniesta juga al costat de Messi, no? I dius, ostres, és el meu company d'equip i el meu company de vestidor és clar, és el millor, no? Llavors aquí canvia perquè jo passo a ser professional i no oient.
6: I en aquest llibre, que ara el tinc aquí a les meves mans, els oients no ho poden veure, El Factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. Què ens hi podem trobar?
7: Doncs aquest és un llibre per la gent del Barça. És un llibre que parla de Puyal, evidentment, és un llibre que parla de la ràdio, és un llibre que parla de la carrera professional de Puyal a la ràdio, és un llibre que parla del mètode, és a dir, com Puyal feia ràdio, és a dir, ara si parléssim d'un plat, els ingredients, el manual, i després parla del que en diem els moments memorables. Tothom se'n recorda què feia el dia de l'Urruti t'estimo, i si és més jove se'n recordarà què feia el dia del Pizzi sos macanudo, o se'n recordarà del que feia el dia de tocarà Stoichkov, pararà Vaquero, picarà Koeman, o se'n recordarà de què feia el dia de l'encara Messi.
6: Més joves potser aquest, és el meu cas, per exemple.
7: Ah, clar, clar. Per mi aquest és el minut d'or. Hi ha gent que diu l'Urruti t'estimo. Per mi és l'encara Messi, perquè... Si us hi fixeu, tal com està explicat el to, el ritme, només dues paraules, encara Messi, Messi, Messi, Messi. Si ara això ho escolta algú que ve de fora, un altre planeta fins i tot, i no entén el català per res, pot comprendre, pot imaginar que allà passa alguna cosa, saps? Perquè el to i el ritme que fa servir en aquell moment en Puyal és il·lustratiu, és una narració, per mi, memorable.
6: Home, precisament, potser és el que més ha transcendit a tot el món, tothom coneix, encara que sigui potser mal dit o que no sap què és en català, però tothom coneix arreu del món aquesta narració.
7: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Per mi és l'expressió feta en català més universal, tot el respecte del món, fins i tot més que aquell discurs d'en Pau Casals a l'ONU. Perquè és que, clar, tu entres a les xarxes socials, a qualsevol compte, de qualsevol influencer, diguem-ho així, d'un altre lloc del món, i t'està parlant, com tu m'ho bé deies, de l'Ankara Messi, sense saber què vol dir encara. A vegades es pensen que és la ciutat aquella de Turquia, la capital. I fins i tot l'Ankara, aquí, per nosaltres, té una doble intenció. Encara què vol dir? Que continua? O encara vol dir que, exacte, que va de cara, que busca el defensa? Què vol dir?
6: Probablement, potser, si li preguntéssim, no sé si ho sabria ell, quina intencionalitat tenia en aquesta paraula. Però, com has dit, repassa la trajectòria, aquest llibre, El factor Puyol, i ara deixa'm escombrar una mica cap a casa. M'agradaria parlar, doncs, dels inicis, de com d'important creus que va ser, doncs, aquesta aposta de Ràdio Barcelona, doncs, per començar les retransmissions en català.
7: En Puyol comença a treballar a la ràdio, a Ràdio Barcelona. Ell tenia molt clar que volia treballar a la ràdio. I ell entra a Ràdio Barcelona quan Pedro Ruiz deixa la ràdio. Hi ha una vacant i l'aprofita Puyol. Inicialment, a Ràdio Barcelona, ell fa diverses coses, no només esports, informatius, programes musicals, fa anuncis, fa diverses coses, com en deia, diverses tasques. És curiós perquè en aquella època es feien combats de boxa. I al carrer Casp, número 6, a la seu de Ràdio Barcelona, es feia la cerimònia del passatge. I es feia la transmissió d'aquella cerimònia. I allò ho feien Puyol i altres companys. Va haver una època, coincidia Ràdio Barcelona, amb el que en diríem la cadena SER. En aquella època, José María García Lanit, el programa de García, i les intervencions de Puyol des de Barcelona. García li deia doctor Puyol, aquest és un moment també històric, no? Ràdio Barcelona és la seu on neix el projecte. Puyol se'n va a la direcció de la SER a Madrid, perquè en aquell moment s'havia de presentar el projecte, i fa la proposta. I si aquelles persones que dirigien la SER en aquell moment haguessin dit que no, doncs vés a saber què hagués passat.
6: Què veus reflectit en les retransmissions del Barça actuals en el que feia abans en Puyol? Què ha quedat d'aquest factor Puyol, del mètode que parlaves?
7: Jo crec que han quedat moltes coses. D'entrada diria que a Catalunya podríem identificar una escola, que és l'escola catalana. Jo hi veig diferències entre l'escola catalana i la d'altres llocs. Per exemple, aquí tenim una manera de fer les coses diferent. No estic parlant només de la resta d'Espanya. Estic parlant també d'anglesos, sud-americans, xinesos, què sé jo. Hi ha una manera genuïna de fer-ho. De fet, fixa-t'hi quanta gent sorgeix de la ràdio catalana. Jo ara, per exemple, estic pensant en Lluís Flaquer. Lluís Flaquer és d'aquí, és català, i les seves arrels són d'aquí. I ell fa les transmissions, que les fa molt bé, d'acord a la línia editorial de la cadena SER o de Ràdio Barcelona, perquè és on treballa, lògic. Tu escoltes en Pou, a RAC1, i també hi té coses que són pròpies d'aquesta escola catalana. Per tant, hi ha un llegat que és el que pretén mantenir aquest llibre, el llegat que ens ha deixat Puyol com a primera persona que obre una via.
6: I ara, per exemple, jo que tinc 21 anys, què hem de fer per poder seguir mantenint aquest llegat d'en Quim o d'en Puyol?
7: Doncs mira, si volguessis, et diria amb un parell de paraules, rigor, exigència, ho hem de fer bé cada dia, i responsabilitat. Això vol dir compromís amb els oients. Les coses les fem perquè tenim oients i hem de servir els oients. I això a vegades es perd de vista. A vegades pensem en els directius, a vegades penseu què dirà aquell esportista, pensem en els polítics... No. Hem de servir a l'audiència. Per això parlem de responsabilitat. Insisteixo, responsabilitat, rigor i exigència.
6: Doncs, Anna, ja ho has escoltat. Aquí ens quedaríem, com ha dit el Josep Maria, paraula a paraula i no acabaríem mai, però malauradament té un final. Així que et dono pas, Anna, i que vagi tot molt bé, Josep Maria.
7: Moltes gràcies a la Ràdio Barcelona.
0: Superinteressant aquesta conversa del Martí Junca amb el Josep Maria de Déu. Ja ho sabeu, Factor Puyol, aquell llibre que recull els 50 anys en transmissions en català. Són 9:15 del vespre, anem a repassar la resta de l'actualitat. Amb la Sier Chaves, Asiel, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
0: Demà arrenca la fase de la Lliga de la Champions amb el debut del Madrid a les 9 i amb un Mourinho que ha tornat combatiu en sala de premsa.
8: Madrid-Inter al Bernabéu és el plat fort de demà. Mourinho es retroba amb el club amb què va guanyar el triplet el 2010 i busca refer-se després de la primera derrota de la temporada contra el Betis. Al davant tindrà l'Inter de Christian Kibu, vigent campió d'Itàlia, i ho farà amb el mig del camp sota mínims. No hi són Camavinga, Guller, Bernardo Silva ni Tchouaméni. La prèvia, però, Anna, ha deixat un Mourinho molt Mourinho. Tot i admetre que el Madrid va perdre perquè no va convertir les ocasions, ha exigit explicacions al VAR per no haver fet repetir el penal fallat per Mbappé.
9: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? ¿Porque el VAR no conoce el reglamento? ¿O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. Pero si este es el caso, no puede ser el árbitro, no puede ser el VAR.
8: I Mbappé tampoc no s'ha quedat curt. Així ha respost quan li han preguntat si ell i Vinícius han de pressionar més com fan Dembélé i Rafinha.
10: ¿Solo yo y Vinícius? No sé, claro que tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Però si entrem en aquest tema és un debat sin fin, ¿sabes?
0: Déu-n'hi-do les declaracions en sala de premsa del jugador del Madrid i del seu entrenador. També demà a les 9 debuten a la Champions Villarreal i Betis.
8: El Villarreal visita Dortmund per enfrontar-se al Borussia de Niko Kovac. Els alemanys han guanyat els 3 partits que han jugat. Els d'Íñigo Pérez, en canvi, encara no han guanyat a la Lliga i venen de perdre 2-3 contra el Depor d'Aubameyang. I el Betis, per la seva banda, torna a la Champions 20 anys després. Ho fa visitant el Lille i amb l'impuls d'haver guanyat el Madrid i amb un Dani Ceballos que torna a la convocatòria després de la seva etapa al Madrid, mentre que el Lille continua invicta a la Lliga Francesa.
0: I un adeu en futbol, el de Cristian Tello.
11: Hola a todos. Hoy es uno de esos días difíciles para cualquier futbolista. Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol profesional. En la vida hubiese imaginado poder...
8: Amb un vídeo a les xarxes socials, el sabadellenc ha anunciat que es retira als 35 anys després de 512 partits i 91 gols. Format a la Masia, va disputar 86 partits i va marcar 20 gols amb el primer equip del Barça.
0: En bàsquet, victòria d'Espanya al Mundial Femení contra el Japó.
8: Les de Miguel Méndez s'han imposat per 59 a 79 i acaben primeres del grup A del Mundial, gràcies també al triomf d'Alemanya sobre Mali. Així que s'estalvia l'eliminatòria prèvia i passen directament als quarts de final de dijous. I Iana Martín, de l'Espart Girona, ha estat la màxima anotadora amb 20 punts.
0: A la Lliga avui es tanca la quarta jornada.
8: Doncs sí, ara mateix s'està jugant el Getafe-Celta, 1-1 al marcador amb gols de Satriano i Starfelt, i a 9:45 serà el torn de l'Ets Reial Societat amb sorpresa a la porteria d'Onostiarra perquè no juga Remiro, juga Unai Marrero.
0: Doncs la primera sorpresa ja d'aquesta jornada, tanquem en waterpolo perquè Maika García deixa el Club Natació Sabadell.
8: L'entitat ha decidit no renovar-la després de 32 anys al club, va arribar quan tenia 4 anys. Maika García diu que no comparteix ni la decisió ni la manera com s'ha gestionat i lamenta que haver estat mare hagi marcat el seu final al club. El Sabadell ho desvincula de la maternitat i al·lega motius esportius, però ell assegura que no s'ha complert la llei que diu que s'ha de prorrogar un any la vinculació d'un esportista que és mare en l'últim any del seu contracte. Vol continuar competint i ho farà al Club Natació Sant Andreu.
0: Déu-n'hi-do el cas de Maika García. Per cert, parlant del Sabadell, com sabeu, tenim en joc aquest partit contra el Còrdoba. El Sabadell ha anat per feina perquè al minut gairebé 18 està guanyant 2-0 al Còrdoba amb doblet de Joaquini. Així que, de moment, s'enduria els 3 punts. Això sí, hi ha una targeta vermella en revisió. De moment, mentre no sabem si expulsen o no a un jugador del Sabadell, anem a obrir la cabina dels narradors.
12: La tertúlia del Baqui i del Verbs.
13: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No...
0: I com cada dilluns, obrim la cabina dels narradors, molt ben acompanyada pel Lluís Flaguer. Flaqui, què tal? Bona tarda.
14: Què tal? Com estàs, Anna?
0: I per l'Albert Bermúdez. Bermú, com anem? Què?
15: Molt bé. Sí, tot bé, no? Crec que tot bé.
14: Molt bé, sí.
0: Aquest
14: sí,
0: pas us quedareu afònics, perquè anem a golejada rere golejada. Vull dir, sí, aquí la veu no sé si aguantarà fins a final de temporada.
14: Jo estic negociant amb la direcció de la cadena SER, cobrar per gol.
0: Ah, comissions, eh? Comissions per
14: sí,
0: gol.
14: Sí, perquè ens surt més a compte. Més que... Perquè, escolta'm, és un festival, 17 gols en 4 partits, tercera maneta...
16: Ells et diran que t'ho fan per gol encaixat. Que no, si cobres per gol encaixat...
14: No.
16: En aquest cas jo no diem...
14: Aquest any
16: surt
14: a compte el gol
16: marcat. Surt a compte el gol, sí, sí, el gol marcat, sí, sí. Hosti.
0: Home, és maco que el dia del... O el cap de setmana que rememoràvem el 50è aniversari de les transmissions en català que van començar aquí a casa nostra, doncs mira, siguin 5 gols, un per cada dècada, pràcticament, del Josep Maria Pujal, però, en fi, està sent un inici de temporada que, com a narradors, imagino que esteu gaudint un munt.
16: Sí, em va fer gràcia perquè, a més, durant la transmissió vam poder deixar algun parell de recados, un Joan García t'estimo, un... Ja em puc morir, un i més i la min i coses per l'estil, saps? I va ser divertit, crec que va ser una transmissió un punt especial també pel tema dels 50 anys i ara més que en vindran, perquè a més amb el Flac i amb el Sique i tal farem coses molt xules, però clar, és que dos partits fora de casa i 2-0-5, és que clar, fins i tot a més talla i passa una cosa que és que el públic està just immediatament davant.
0: És allò que es van girant a mirar-te.
16: La gent es va girant a mirar-te i gol, comences cridant molt i vas dient gol, sí,
14: disculpi,
16: que hem marcat el quart. Em venien dient, vés amb compte, més talla, que és un estadi molt hostil, bastant anticuler, vés amb compte amb el que crides, amb el que dius. Jo ahir no ho vaig notar, però clar, és perquè és que ahir era un dia una mica estrany.
0: De fet, de brometes a la porta estaves i tot, amb la gent.
16: Sí, sí, sí. Sí.
14: A veure, hem de dir que el Bermo, també a València, té els seus fans i la seva ascendència.
0: És casa, és casa.
14: Per certes coses que...
16: La ruta del bacalao. La ruta del bacalao.
0: Ai, sí, sí. Com a mínim estem recuperant, no sé si esteu amb mi, la bogeria del primer any de Flick. Sembla que el Barça ha tornat aquesta bogeria de dir, mira, anem a passar-ho bé.
16: Jo només una cosa que la poso una mica allò, en stand-by, que és que crec que els dos partits que hem jugat fora de casa són contra dos equips que tenen molts números de baixar, Elx i València, molts números de baixar, i que realment ara mateix estan per sota del nivell de primera. No sé si ja aniran arreglant les coses o no, que crec que hem tingut sort que l'Atlètic de Bilbao ens l'hem trobat ja a casa i ja està finiquitat, perquè és un equip que anirà a més i ha començat la temporada...
0: Golejada contra l'Atlético de Madrid aquest
16: Nico
0: cap
16: Williams,
0: de setmana.
16: Exacte, Nico Williams no acabava de començar. Jo confiava que Robert Navarro ja aniria entrant i que seria un jugador molt important, ara ja ha marcat. Crec que hem tingut la sort de treure'ns l'Atlètic de Bilbao de sobre i que l'altre partit era contra el Rayo, que al final és un partit que a casa has de guanyar. És un 4-4 superxulo i molt ben treballat i crec que el Barça ho ha fet de conya, però és veritat que hem començat la Lliga contra quatre equips que crec que encara no estaven precisament massa rodats.
14: No puc estar més desacord.
16: Endavant.
0: Vinga, vinga.
16: Per això hi som.
14: Perquè això és molt culer.
0: Sintonia de ring de
14: boxa. És molt culer.
16: Però és que és per posar alguna cosa,
14: guanya,
16: eh?
14: El Barça et fa xalar, et fa emocionar, et fa gaudir, et fa disfrutar.
16: És per dir alguna cosa.
14: Però aleshores hem de buscar el però.
0: Ai.
14: I el però és que els rivals... Que té raó, que evidentment l'Elx i el València lluitaran per la
0: permanència. Sí, però és que l'Atlètic Club ha golejat a l'Atlético de Madrid aquest cap de setmana, per exemple.
14: Però jo el que intento és fer una projecció del que està generant aquest Barça. I com tu dius, està retrobant coses del primer any de Flick, aquesta fam per anar sempre a l'atac i marcar el primer i buscar el segon, el tercer, el quart i el cinquè, etcètera, etcètera. Crec que hi ha una gran diferència respecte a aquell Barça, que és Rodri. Tot aquell Barça ingenu...
16: Hosti, va sortir del partit enamorat, eh?
14: Encara ho sé.
16: Encara...
14: No m'ha baixat la vena dels ulls.
16: Crec que hi ha una jugada que és la que et marca...
14: No, em marca tot el partit, perquè és que era una ascendència en el joc brutal. Què vull dir amb això? Que el Barça té el vertigen del primer any, però aquest any també tindrà el fre i la maduresa de Rodri, que hi haurà moments de partit que li dirà als nanos, ei, ara calma, ara tornem a córrer, ara calma. I em sembla que això serà un fet diferencial. Rodri em va enamorar perquè pensava en tot el que ens donarà a nosaltres... i en tot el que no els hi donarà el Madrid.
16: Sí.
14: Perquè aquest fitxatge, aquesta bisagra de si hagués anat cap a Covellà, se l'acaba de marcar moltes diferències.
16: Sí, és una barbaritat, eh? Realment tu veus a Rodri i a més penses, crec que encara està al 70%,
14: sí.
16: Crec que encara no està al 100%.
0: Com tants altres, eh? Ja també és un jugador... Estan començant a entrar en dinàmica al Barça.
16: És a dir, Rodri al 70% ja et podria complir en unes semifinals de Champions. És una barbaritat. O sigui, és una barbaritat. I ahir, en el fons, es carrega Eric García, pobre, amb un accident.
14: I fa una errada.
16: Perd una pilota que acaba gairebé costant un gol. Imagina't quan estigui bé. És que vamos, Rodri és diferencial. És una absoluta barbaritat.
0: En 48 hores estarem ja jugant contra el Feyenoord. Com comenceu aquesta nova temporada? En clau europea, com l'encareu?
14: Reconec que estic molt engrescat. Reconec que feia anys que no tenia la impressió de que el Barça podia competir bé una Champions. Fa dos anys es va competir perfectament, però va ser una sorpresa, ningú s'ho esperava. L'any passat vam perdre quarts de final i, per tant, no es va competir del tot bé, tot i que van passar coses que explicarien aquella eliminació. Però aquest any tinc la sensació que

0: renovació, però aquest any tinc la sensació que per plantilla, tot i que falti un nou, per equip, per convicció, perquè Flick ha marcat que l'objectiu és Europa i perquè, com diu Albert Mu, ja no és que tinguis un 11 titulars, que tens 15-16 jugadors, que molts d'ells són campions del món però els hi falta la Champions, que tenen aquesta competició entre cella i cella. Per tant, reconec que sóc altament optimista.
1: El primer any de Flick va ser una grandíssima i gratíssima sorpresa i no ens vam fotre a la final de miracle i crec que ja ens va bé perquè el PSG ens hagués pogut escaldar.
0: Bueno, ja està el culer atrapat.
1: El segon any, que és l'any passat, va fer molta ràbia no arribar a les semis. Va fer molta ràbia no arribar a les semis i més per la manera com no es va arribar a les semis. També tinc la sensació que el Barça hagués pogut arribar a la final i aquest cop sí, de veritat, competir-la de veritat. I aquest any jo crec que la pot guanyar. Per tant, clar, el tema és de la Champions, que una tonteria et fot fora, com
2: sí,
1: ens l'ha fotuda sempre. De fet, cada any ens ha fotut fora una tonteria. És a dir, que la Champions la pots guanyar i perdre cada any. Per tant, és el típic dels detalls. I els detalls, doncs, són els que marquen. I crec que precisament Rodri pot ajudar a curar aquests detalls.
2: Em quedo amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes que teniu de la temporada. Així que un dilluns més, moltíssimes gràcies als nostres narradors, que espero que en els pròxims partits aneu passant menys calor a la vostra cabina. I res, ens retrobem. Gràcies, Flaqui, gràcies, Bermo.
0: Adéu.
2: I a Sabadell, a la nova Creu Alta, Núria Vilamala, com ho portem?
3: Doncs Anna, minut 26, guanyant el Sabadell 2-1 amb un doblet de Guio Aquini. Acaba de marcar de penal el Córdoba. Aquest 2-1 s'ha revisat una vermella, Edgar, que al final s'ha quedat amb groga. El 26, Sabadell 2, Córdoba 1.
2: Gràcies, Núria. Tot això en menys de mitja hora. Déu-n'hi-do, nosaltres tornem demà a 2:15 del vespre, com sempre. La graderia del balcó, ara us deixem. Amora 25, adeu.
4: La graderia amb Anna Palet. 5, 6, 7, 8, valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
6: Pues yo solo oigo la carretera.
5: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
7: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
8: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la cadena SER.
9: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
10: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
9: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
11: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
12: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
13: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.